0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va

0: portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui, avui tractarem de la segona, segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés de, ja està en el rànquing dels tres convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: Podria ser, no sé, no porto la compte.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que...
2: Jo crec que sí.
1: Per antiguitat i per...
4: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
4: Si al final vinc per petar la xerrada, fins a petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
4: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
4: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
4: Exacte. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim, doncs, més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories, doncs, estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Va,
2: doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundíssim tant.
2: No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport, i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí,
0: tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
1: ja...
2: Jo
1: pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder, ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses,
2: tenen,
0: no vull dir
2: coses,
0: res,
2: Sergio,
0: val la pena, fer-se a Patreon,
2: sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia, Patreon gratuït, també serveix, però no et dona res, l'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí,
0: ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge anava al britànic, que ja han comentat.
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava com aquí qui diu a casa, en l'àmbit logístic tenia avantatge, la logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans, i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra del Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navis, dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix, ja són les defenses
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Etendard. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se, i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa, i aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts que van poder viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió, i crec que a més que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada de fet per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu, la defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: El paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La Comunitat Europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, Espanya què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Mira, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats, i ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
0: sí, d'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
1: Movimiento muy sexy!
0: Tot això, aquest era King Africa. King Africa.
2: Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy!
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa
1: ja, segur. Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: Escute, jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé. Per la resta del món, no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, els Estats Units es va mantenir allò... ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar, i es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: estaven pescant.
0: És que, clar, és jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: és com... T'imagina't.
0: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què feu?
1: T'imagina't un partit de futbol. Saps allò, el partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben... dos membres de dos equips a cratallada. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos paios del mateix equip i els de l'altre equip diuen: "Pues yo apoyo el que pierde."
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
1: En general van donar, l'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado.
2: Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però
1: Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
0: No sé, 3, no perquè sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
3: Ha entrat molt bé,
0: efectivament, ha entrat.
3: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon, aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
3: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
3: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra, tornem a Portes de Troia, seguim, al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
3: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic. Ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
3: Para de barallar-vos.
1: I a fer... Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
3: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així, que
3: sí,
1: barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt malparit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només, coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, va, imagina't. T'ha tocat Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Maldives?
1: ¿Qué? Maldives, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
3: No.
1: Perdó.
3: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
3: Un monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Vull dir, sí, això sí, és sí, un tall, eh?
3: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si ens independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre pel maltractament que reps t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
3: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3 que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. Estaquear. És que és una paraula que
0: és no sé traduir, és
1: estaquear, sí, és, no sé com es diu en català.
3: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
3: És que els hi van dir que no es mengessin, sí, els xais.
1: Exacte.
3: Els hi van dir, sí.
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui entre d'altres ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, el Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltes molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines i justament parlant ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible el panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però et toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que... glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla bla bla bla bla bla bla. a 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties, i jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels darrers càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-nos, aneu al front perquè la som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en mentre la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
2: Sí, molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però
1: no passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena guerra freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa
0: o gairebé tancar
1: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt, que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges, la gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada, ara directament és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: portes.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats ja esgotades. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls tancarà per vacances, però ja té a punt el nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat dia 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i d'exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta d'instrumental ja sense vacants. Segons explica el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten ja, de fet, amb llista d'espera de cara al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
1: Per tant, de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves, i com sempre les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve amb llistes d'espera, i la part de sensibilització de petits sí que hi ha places, i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
0: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats a formar-se al centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per a tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se, com escoltàvem, classes col·lectives, continua obert a noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matrícula a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no acabin formalitzant la inscripció, tot i que es preveu difícil d'accés en les disciplines, ara com ara, amb llista d'espera.
1: A partir del mes de setembre s'obrirà un altre període de matrícula oberta, doncs per si hi hagués alguna plaça lliure que hagués quedat vacant, algú que s'hagués tirat enrere. És difícil perquè hi ha una llista d'espera, però bueno, a partir del setembre s'obre aquest nou període de matrícula oberta, i durant el curs, doncs sempre si hi ha alguna baixa, doncs sempre es podria suplir.
0: Així mateix, l'escola també mantindrà la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs del curs escolar que, com dèiem, començarà passant l'estiu. Ho deixem aquí, tornem amb més informació, serà d'aquí una hora. Ara us deixem amb l'inici de la programació d'estiu i amb el de gorra amb Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Jordi Pratsavalls.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Com enyoràvem aquesta sintonia? Com enyoràvem aquests moments? Un nou de gorra, una nova temporada d'aquest estiu a Ràdio Palafolls. Comença tot just ara, en directe, des dels estudis aquí al Forroll, al barri de Sant Lluís, quan són les 10 i 4 minuts. Donem allò al tret de sortida a un nou estiu de premis a Ràdio Palafolls. Prepara't perquè ve un estiu ple de sorpreses, eh? Preguntes, premis, nous jocs, noves propostes que et faran gaudir al màxim i el que és important i el que sempre defensem des del de gorra Ràdio Palafolls, sense que et costi ni un euro. Simplement sintonitzant Ràdio Palafolls, ja ho saps, al 107.7 o a www.radiopalafolls.cat. Escoltant bé la pregunta, la contrasenya, quin és el repte, quin és el premi del de gorra, en aquest cas d'aquest matí. I escolta, en unes horetes pot ser que t'emportis un dels premis que tenim reservats per tu aquests mesos de calor. Per cert, parlant de calor, Déu...

0: Unidó quina calor, eh? Nosaltres som aquí també per, doncs això, aminorar una miqueta aquesta primera onada de calor de l'estiu 2026 i perquè comparteixis amb nosaltres els grans èxits musicals dels 70 fins l'actualitat. La pròpia radiofórmula, la de la ràdio, la d'aquest estiu. Òbviament també comptarem amb previsió meteorològica al No t'ho perdis amb tota l'activitat cultural a Palafolls i Rodalies. Tot fins a arribar a la una del migdia, fins a arribar a l'informatiu, amb bon rotllo, clar que sí. El meu nom ja em coneixes, Jordi Pratsavalls. Un plaer, com sempre, acompanyar-te en aquests matins d'estiu en un programa, el primer d'aquest d'agost 2026, que comença ara. Benvinguts, comencem!
1: Jordi Pratsavalls. A Ràdio Palafolls.

Música fresca i un bon remember per aquest estiu 2026. Compte que pot apuntar cap a cançó de l'estiu, eh? Un clàssic de quan érem petits, aquest Hilarie de Xuxa, cantant amb la sempre polifacètica Melody. Així et donem la benvinguda, així et saludem amb aquest sol de justícia que cau fora dels estudis de Ràdio Palafolls per començar un nou de gorra en un no res, la pregunta i el premi. Per cert, pregunta i premi que ja pots consultar a través dels stories de l'Instagram de Ràdio Palafolls. Ara, però, Jamiroquai.

Des de l'inici, des que vam començar el de gorra, ja per la prehistòria gairebé, aquesta sintonia sempre ens ha indicat que és aquell moment de deixar el que estiguis fent. Sí, perquè és l'opció de que aconsegueixis un premi, el primer premi d'aquesta temporada. Vaja, t'haig de dir que el segon, perquè tot just per xarxes socials també la setmana passada inauguràvem el de gorra repartint premis a concerts. Doncs avui toca una altra vegada premi a Ràdio Palafolls. Què t'oferim avui? Doncs mira, un d'aquells que sabem que us agrada, Perquè, com dèiem, venim amb moltes sorpreses, amb moltes novetats amb aquest de gorra. Hi haurà sessions de teatre, de concerts, però n'hi ha que mai fallen. Que des de la primera temporada del de gorra participen amb nosaltres i que, com dèiem, sabem que us agraden. Sí. I és que avui hi ha en joc un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Aquest premi que de moment tenim nosaltres pot ser per algú de vosaltres. De fet, en unes hores, si jugues com és tradicional al de gorra. Això no ha canviat. És a dir, nosaltres et fem la pregunta, tu contestes a través dels canals habituals i després nosaltres entra la programació. I atenció, no sempre al final del programa, entra la programació, anirem, direm la contrasenya. El que volem és que no deixis d'escoltar Ràdio Palafolls perquè en qualsevol moment et podem donar aquestes pistes. Això sí, serà al final del programa quan trucarem en directe al guanyador o guanyadora que quan aixequi el telèfon el primer que haurà de dir és aquesta contrasenya. Si tot funciona correctament, avui, per exemple, t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Hi ha temps, De moment, per aconseguir aquest premi d'avui, atenció a la pregunta. Perquè tenim ganes de revetlla, tenim ganes de ballar, però de ballar amb aquelles cançons que sempre, escolta, fan que surtis a la pista. D'aquells artistes, d'aquelles artistes, que recordem, com sempre, per els seus grans èxits. I precisament aquí vaig, perquè avui volem que ens diguis el nom de la cantant que cantava temes tan coneguts, atenció, com aquest.

I no t'he posat la tornada, és a dir, l'estribillo, mal dit en castellà, perquè seria massa fàcil. Però busquem la cantant que tenia una cançó mítica que tots hem cantat a karaokes de ben segur i que començava així.

més, ella, polifacètica, sens dubte, cantant, presentadora, ballarina, ho tenia tot. De moment, jo crec que amb això fem. Si l'encertes a la primera... Escolta, directament t'apunto per participar en el concurs d'aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Com pots participar? Doncs, com sempre, trucant-nos en 93-761-4701, enviant la teva resposta acompanyada de nom, cognom, telèfon de contacte a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I si no, ja ho saps, eh? Amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls al 607-64-65-66. Important que ens hi posis el que dèiem, nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Busquem el nom de la cantant que tenia una cançó que començava així.

0: En un no res més pistes, ara seguim amb la selecció musical d'aquest de gorra.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser per a tu. A què esperes?

0: Celebrant el primer de gorra d'aquesta temporada del 2026, el primer de gorra de molts, aquí tens a Lola Young amb el seu clàssic Messi de l'any passat. Les 10 i 21 minuts, una miqueta de publicitat i tornem amb Danza Invisible o també amb Irene Cara.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
2: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els fons...
6: I ara vull estar amb tu.
0: Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
7: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Dos quarts d'onze del matí en directe a Ràdio Palafolls amb el primer de gorra d'aquesta temporada, un espai que sempre reservarem per la previsió meteorològica. Donem una ullada a veure si veiem el fi d'aquesta onada de calor. Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se n'espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada, com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
0: Gràcies, Quim. Doncs sembla que veiem al final aquesta primera onada de calor, que jo sé, crec que aquest estiu en tindrem unes quantes, Ja en tindrem temps d'anar-ho parlant. Les 10:32, seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls.

És un bon remember, eh? I és que ens agrada també viatjar a través de la música anys enrere per recordar música dels 90, per exemple, amb els tres germans Hanson, dalt de l'escenari, un total espectacle, i ara mateix, doncs, recordant aquest bop tan senzill com això, un tema que deixa pas al de gorra. Sí, senyor, i és que avui hem posat inici a l'estiu a la programació d'estiu de Ràdio Palafolls i, òbviament, si parlem d'estiu i ràdio, el resultat és el de gorra. Matins i tardes carregats de premis, de moltes novetats, de nous jocs i, sobretot, el que volem és compartir hores de bona música. Aprofito per recordar-te que aquest estiu la contrasenya la podrem dir en qualsevol de les 3 hores de programa. La podem anar recordant, això sí, però no us fieu sempre d'escoltar la contrasenya a l'últim moment, perquè pot ser que després et quedis sense premi. Fins i tot, fixa't el que et dic, la podem donar a parts. Ja hi haurà temps d'explicar-ho. De moment avui t'hem proposat una pregunta per aconseguir un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Un d'aquells comerços que sempre hi és, que juga amb nosaltres amb el de gorra des del primer moment, i on gaudir d'un bon menjar, d'un bon tracte, en definitiva d'una gran experiència gastronòmica. Són a la plaça Major del nostre municipi. No perdis l'oportunitat de provar, doncs, des de les seves pastes, pizzas, amanides, fins als postres. Un àpat per dues persones al restaurant Balconet pot ser per tu si endevines quina cantant estem buscant avui. Una cantant que té molts d'èxits, molts de hits. D'aquells in eternum, que n'hi diem, que tots ballem, que tots cantem, encara que no en sapiguem. També és veritat. La primera pista que et donem és que una de les seves cançons comença així.

Per aquells que s'atreveixin, aquesta és la pista. I vinga, va, afegirem que la cantant ens va deixar fa uns anyets, eh? El 2021. Tot i així, com sempre, tots ballem i cantem al ritme dels seus temes i més en aquestes revetlles d'estiu que han passat i que passaran, eh? Si saps quina és la resposta, si ens vols enviar la resposta, doncs, com sempre, nosaltres ja ho tenim tot preparat. Digue'ns quina és la cantant que busquem avui i ho pots fer, per exemple, a través del WhatsApp de Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. Important que ens hi posis la resposta, òbviament, però també el nom, el cognom i el telèfon de contacte. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat amb la mateixa informació. I si no, truca directament aquí a la ràdio i parla amb nosaltres. 93-761-4701. Aquest és el telèfon de la ràdio. Tot arriba allà mateix. Nosaltres t'apuntem i després ben pendent de la contrasenya i, òbviament, de la trucada al final del programa. Busquem la cantant que tenia una cançó que començava així.

0: seguim al vostre costat en aquest Dagorra, primer Dagorra de la temporada, repartint premis a tort i a dret i sobretot també bona música. Ara el ritme d'Ariana Grande, un tema del passat 2024, i és End, així em pregunta, que a mi em sona molt a rotllo Beyoncé, 10:46, publicitat i tornem.
1: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista i ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Dagorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Dagorra de Ràdio Palafolls.
4: Dia a dia. Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

El tema de la radiofórmula musical a Ràdio Palafolls i més aquest estiu no falla, eh? Aquells grans èxits que sempre t'acompanyen i que de ben segur t'hauràs animat a cantar, com per exemple un bon Remember amb aquest tema, Tainted Love, recordam els Softel. Un clàssic d'aquells que ens porta gairebé cap a les 11 del matí. De fet, ens hi plantarem en 5 minuts i a ritme d'altres èxits una miqueta més actuals.

0: aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat precisament en la jornada d'ahir diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre més interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament també es fa una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una molt bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestocs van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del Fem Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que hi havíem preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs la gent ha gaudit i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i els suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el Fem Palafolls del 2027.
0: El Fem Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. Sis edicions després ja s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu aquí a Palafolls. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Tot un homenatge a aquells tècnics de so, de diferents concerts, de diferents revetlles, de diferents espectacles que des de darrere de tot sempre ens confirmen si la cosa va bé. L'homenatge el fa la Ludwig Bank amb aquest Xavier, el tècnic de so, amb un tema que ja s'ha fet viral a les xarxes socials també, sobretot a TikTok amb els diferents vídeos. Les 11:08, benvinguts de nou a Ràdio Palafolls, benvinguts de nou a aquest primer de gorra de la temporada. En un no res, refresquem el repte i quin és el premi que pots aconseguir avui. Sí.

En programes com aquests, com el de Gorra, amb selecció musical que sempre ens agrada compartir amb tots vosaltres, sempre parlem d'imprescindibles. Ell seria un clar exemple. Es tracta de Jon Bon Jovi amb aquest Jane, Don't Take Your Love to Town. I dono imprescindible Jon Bon Jovi a un d'aquells temes que no pot faltar a l'estiu a Ràdio Palafolls. I és que avui hem començat una nova edició del De Gorra i ho celebrem sortejant un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Sí, sí, per dues persones per gastar aquest estiu perquè puguis gaudir de tot el que et puguin oferir en aquest conegudíssim restaurant de la plaça Major del nostre municipi. I de franc, és treure la targeta del De Gorra i dir que he guanyat un premi, que m'he posat la gorra jo aquest matí i ara gaudeixo del meu premi. Que bé que queda això, I és que pots passar aquest estiu sense gastar-te ni un euro si participes al De Gorra matí-tarda de Ràdio Palafolls. De moment, la pregunta d'aquest matí. Per poder aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, ben fàcil, busquem el nom d'una cantant. Al principi del programa ja t'he donat algunes pistes. Sumem-ne d'altres, va. Canviarem la cançó. T'hem posat abans l'inici d'una de les seves cançons que poder no arriba a desenvolupar o arribar a saber qui la cantava. A veure si amb aquesta nova pista musical saps de quina cantant et parlo. Atenció, Pista musical és aquesta. Sona com molt espanyol, però ella no era espanyola, Tot i que gairebé podríem dir que s'hi sentia. Era italiana. Mira, més pistes ja no et puc donar, Aquest és l'inici d'una altra de les seves cançons mítiques. Si saps quina cantant s'amaga avui darrere aquestes pistes, una cantant que, com et deia abans, ens va deixar el 5 de juliol del 2026... No, 2021, perdó. Diguem-ho bé, 5 de juliol del 2021, amb 78 anys. Ens ha fet ballar i ens fa ballar al ritme de les seves cançons, dels seus clàssics. Vaja, si saps de qui estem parlant, doncs esperem la teva resposta. La pots fer arribar, per exemple, a través d'un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. També, com sempre, amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el de sempre, no ha canviat. El 607 64 65 66. 607 64 65 66. I si no, pots trucar directament a la ràdio. El telèfon de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, el 93 761 470. Diguéssim que això és el 50% del De Gorra. Saps que després et tocarà escoltar la contrasenya que podem dir en qualsevol moment del programa. I aquesta contrasenya és la frase, la paraula, que hauràs de guardar a la teva memòria. La pots apuntar, també, si vols. Perquè al final del programa trucarem en directe al guanyador o guanyadora que quan aixequi el telèfon el primer que haurà de dir doncs és aquesta contrasenya. El primer, el primer de tot, quan aixequis, pum, contrasenya. I directament t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Vaja, com sempre, hem jugat al De Gorra, per tant, estigues ben atent, no desconnectis de Ràdio Palafolls ni de www.radiopalafolls.cat, perquè això del De Gorra ja ha començat. Molts premis aquest estiu, de moment, avui, aquest àpat per dues persones, al restaurant Balconet. I ara el ritme de l'autèntic, doncs, Butter, són les BTS.

0: moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.

Tot i la última polèmica, la d'aquests dies, la denúncia de la cantant Lídia respecte als seus companys de Presuntos Implicados, nosaltres hem volgut mirar enrere i recordar Sole Jiménez, també al capdavant d'aquesta banda, que tants i tants èxits ens ha deixat. Presuntos Implicados, Todas las flores, camí de 11:45 del migdia. En un no res, repassem agenda cultural. Ara, però, encara anem molt més enrere per recuperar i aprendre sobre l'amor. Lessons in Love són els Level 42.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 29 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix, a Palafolls, destacant l'única activitat per aquest cap de setmana. Es tracta d'un taller de currículum per a joves. Es farà a Can Batlle, tot just el pròxim 30 de juny, a partir de 6:15 de la tarda. Per més informació, podeu consultar les diferents xarxes socials.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar també destacarem per demà, dimarts, que el Banc de Donació de Sang organitza una campanya de donació de plasma a l'Arxiu Municipal. Serà a partir de 5 de la tarda i fins a 9:00 del vespre. Avancem una miqueta més i ens fixem també amb les diferents activitats al municipi de Pineda de Mar. Continuen els diferents cursos que organitza l'Ajuntament, per exemple, el curs d'auxiliar de manteniment d'instal·lacions hotelers, el curs d'animació turística o el curs de monitor o monitora en el lliure, tot plegat amb més informació a les xarxes socials. A part de tot això, aquest divendres hi ha la proposta Juguem, la trobada per jugar a jocs de taula a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, que com cada setmana començarà a 6:15 de la tarda a càrrec de l'Albert Escaiola.
0: No t'ho perdis.
1: Una activitat per totes les edats, però es necessita inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Calella. Aquesta tarda, al punt de 6:00, a l'Auditori Josep Maria de Terricabres, hi ha una xerrada informativa per fer front a l'edatisme. Una xerrada oberta a tothom. I a 7:00, al passeig de Manuel Puigverd, actuació de la banda juvenil britànica del Baxter College del Regne Unit. Ja per demà, dimarts, destacarem a partir de 6:00 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça l'Hora del Conte. Porta per títol Contes amb orgull, a càrrec d'Olga Cercós. I un apunt més a Calella, a partir de 8:15 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fotofilm i Calella, 60 anys d'història compartida, a càrrec de Josep Lluís Fillat, Josep Maria Colomer, Quim Botell i Toni Cairós, amb la presentació a càrrec de Jordi Ten i Figueres, organitzat per l'associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Girem plana, anem ara fins al municipi de Tordera. Si agafem l'agenda d'aquest municipi, apuntarem a l'agenda les primeres propostes dins el Festival Multipolar. Aquest dimecres, per exemple, hi haurà espectacle de narració oral. Serà a partir de 9:00 del vespre al Parc de la Mollera. Un espectacle que porta per títol La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs.
0: No t'ho perdis.
1: I també cal parlar de l'altre clavé aquest dijous, des de 10:00 del vespre, diferents propostes. 3 nits d'estiu, 3 experiències gastronòmiques i 3 concerts. Serà a la plaça Miquel Martí i Pol. Per últim, acabarem el No t'ho perdis d'avui visitant el municipi de Blanes. Tant avui com demà hi ha teatre per infants al Teatre de Blanes. Serà entre 11:15 del matí i 12:15 del migdia. Una activitat gratuïta per infants i joves d'entre 10 a 14 anys. A part, aquest dijous continuen els dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquesta setmana, a partir de 9:15 del vespre, amb l'actuació de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Escoltàvem tot just a Paul McCartney, en aquest cas en solitari, i el seu Off the Ground, però abans també hem ballat tots al ritme de la Morocha, un èxit d'aquells que fa estiu i que de ben segur escoltarem a moltes revetlles i festes majors també, doncs, en els pròxims dies i setmanes. Vinga, va, dies i setmanes que tenim per endavant, perquè tot just avui hem començat amb una nova temporada del De Gorra, aquest programa de ràdio Palafolls cada matí entre les 10 i la 1 del migdia, que regala premis a tort i a dret i comparteix amb tu bons moments de bona música. Avui en joc un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi, jugant amb una conegudíssima, en majúscules, cantant, artista, ballarina, presentador de televisió, que ens va deixar, doncs, el 2021, però que els seus temes sempre ens fan aixecar d'allà on sigui, i encara que siguis un petós ballant, escolta, que t'animes a ballar i a cantar fins i tot els seus clàssics. Això com a pista. També t'hem ofert pistes musicals. Per exemple, avui busquem el nom de la cantant que cantava cançons que començaven així. Com t'he dit al principi, no et posarem la tornada perquè és molt fàcil, eh? Vull dir, quan jo et poso un d'aquells trossos que sempre recordem, vaja, no passa ni un segon que ja rebo totes les respostes. Ho hem complicat una miqueta. No crec que molt, tampoc. Cantant italiana, que ens va deixar el 2021. Que ens convidava a tots, cada cop que agafava un micròfon, a gaudir d'una gran festa. Festa. M'entens la broma? Si vols participar i vols guanyar aquest àpat per dues persones, al restaurant Balconet de Palafolls encara hi ets a temps d'enviar la teva resposta. Per exemple, ens truques directament a la ràdio 93 761 4701. Aquest és el telèfon per parlar directament amb nosaltres. També ho pots fer enviant la teva resposta, nom, cognom i telèfon de contacte amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. O si tens el telèfon mòbil a mà, doncs vinga, un WhatsApp al telèfon de sempre, al 607 64 65 66. Envia el que dèiem, la teva resposta, nom, cognom i telèfon de contacte al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. Entre tots els que participeu, en una horeta aproximadament el que farem és un sorteig, sí, i trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Això sí, et demanem un esforç més. Ja saps, la temuda contrasenya, aquella frase que hauràs de dir quan aixequis el telèfon, només aixecar el telèfon. Si ens la dius, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet és teu. Ja t'aviso que avui encara no hem dit la contrasenya, eh? Però que aquesta contrasenya es pot dir en qualsevol de les 3 hores que dura el programa. Per tant, et recomano que no moguis el teu dial del 107.7, i si ens escoltes a través d'internet, doncs www.radiopalafolls.cat. Però atenta si has participat a la contrasenya, perquè és el que et falta per guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, i així jugarem durant tot l'estiu. Amb el De Gorra i el De Gorra Express. Ara, però, tranquil·litat, encara tenim temps per seguir compartint èxits a Ràdio Palafolls.
1: De Gorra, amb Ràdio Palafolls.
2: Uf, és dilluns.
3: Molt bé, estupendo.
4: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
3: Perfecte. Sí, senyor.
2: Com m'agrada el gelat a l'estiu. Percalifragilístico espialidoso.
3: Molt bé, eh?
2: La barbacoa, la barbacoa.
4: Estiu tot a cucavio.
3: Sí, senyor.
1: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleugers, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu. De Gorra a Ràdio Palafolls.
0: Tots ells guanyaven precisament premis als De Gorres en edicions passades. Avui pot ser tu que guanyis el premi de la jornada. Ara, l'Oreja de Van Gogh, el último vals.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

És un d'aquells temes que et convida a ballar, si més no, encara que estiguis assegut a la taula del teu despatx o escoltant tranquil·lament la ràdio al sofà. Un moviment d'aquests senzills, el ritme d'aquest Moving, un tema de Macaco. De fet, als seus inicis, tocava música a les Rambles, es movia com un mono i per això l'anomenaven Macaco. Avui l'hem compartit ja que mira a les 12 en aquest de gorra. En aquest instint salvatge, podríem dir-ho així, segueix la bona música. Segueix amb Tarzan Boy, un clàssic de Baltimora, un bon remember amb música dels 80, acompanyant aquest matí amb el primer de gorra de la temporada.

Canvia l'accés de l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'aquest dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, des de la plaça de la Pau i l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització del nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i també millorarà l'accés.

0: cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com l'accés als nous habitatges i a l'aparcament públic. L'Ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant aquests canvis i lamentant les possibles molèsties. I una nova edició del De Gorra dona el tret de sortir de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El concurs De Gorra ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula ja més de 17 temporades en antena, repartirà durant tot aquest estiu prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en dues franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes s'oferirà de 5 de la tarda a 8. Quan finalitzi la temporada de l'Ona Maresma, és a dir, a partir del 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a metres de 4 a 8. Malgrat la programació especial de l'estiu, Ràdio Palafolls mantindrà la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els butlletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que les edicions del vespre s'emetran ara a les 8 i a les 11. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de les xarxes socials de la nostra ràdio continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls durant aquests mesos d'estiu. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins passada la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual a partir del 14 de setembre. De moment és tot i tornem a més informació. Serà just d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

És estiu, és temps també de Mundial, al ritme de Shakira, qui posa notes precisament a aquest Mundial del 2026 amb aquest Dai Dai. Donem la benvinguda ja a la tercera, última hora ja decisiva en aquest primer de gorra de la temporada. Quins nervis, eh? Sempre en un primer programa hi ha nervis, òbviament. I com sempre, es compartim amb vosaltres també la bona música. Girls and Boys és el torn ara de recuperar la bona música i el bon èxit dels 90 amb els Blur, un clàssic.

Mica en mica s'esgota el temps i anem arribant a la una del migdia. Encara hi ha temps, però, per participar al de gorra i endur-te avui, i només aquest matí, com a mínim aquest inici del de gorra, doncs aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Com participen al de gorra? Doncs ben senzill, és molt típic i ja portem més de 17 edicions al teu costat, estiu rere estiu, regalant-te premis. Aquest estiu amb més sorpreses i amb noves dinàmiques que ja us anirem explicant. De moment has de tenir en compte que nosaltres et formulem una pregunta i que tu l'has de contestar. La teva resposta t'assegura participar en el sorteig del premi d'aquell matí o d'aquella tarda. Això sí, el que hauràs de fer és escoltar la contrasenya que et podem dir en qualsevol de les 3 hores de programa. I en l'últim moment, és a dir, poc abans de la una, quan truquem en directe al guanyador o guanyadora, quan aixequis el telèfon, doncs el primer que hauràs de dir és aquesta contrasenya. Avui, per aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, busquem el nom d'una cantant italiana que ens va deixar el 5 de juliol del 2021 amb 78 anys i que cantava temes tan coneguts com el que ara et proposaré. Fem una miqueta de Remember, que començava així.

Així començava un dels seus temes més mítics, que sempre amb el cabell ros que tenia, baixava, pujava... Vaja, una coreografia mítica també, Aquesta és la pista musical que t'hem ofert a primera hora, però és que a segona hora hem sumat pistes musicals. Per si el primer tema no et sona, poder et sona aquest. Cantant, presentadora, ballarina italiana, però que té molt a veure sobretot amb la televisió espanyola i els seus èxits, vaja, amb una bona revetlla. D'aquest estiu no te'n salves de ballar el seu ritme. Sabries dir-nos quina cantant estem buscant avui? Encara hi ets a temps. 93-761-4701 és el telèfon de la ràdio per dir-nos directament la resposta. També ho pots fer utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o, si no, la teva resposta per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls ja el coneixes. Guarda-la a l'agenda perquè aquest estiu et pot donar moltes alegries. És el 607-64-65-66. Avui un àpat per dues persones al restaurant Balconet. I avui, de moment, com que és el primer dia, t'ho posarem fàcil, Allò per anar engegant motors. En un no res et diré la contrasenya. Apunta-la, recorda-la, memoritza-la, perquè quan truquem en una estoneta, en qüestió de mitja hora, el guanyador o guanyadora, quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és aquella contrasenya. Vaja, que els asidus del de gorra ja us ho sabeu, Encara hi ets a temps a participar. Quina és la cantant italiana que estem buscant avui? 607-64-65-66, estiu@radiopalafolls.cat, i si no, doncs ens truques al 93-761-4701.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
5: Cada cançó al seu moment.
4: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: 500 noches.
1: 19 dies i 500 noches, o el que és el mateix, escolta, una eternitat. Un d'aquells clàssics amb la veu mítica de Joaquín Sabina, acostant-nos ja a 1:15 del migdia. Seguim amb més èxits, ara una mica més enrere. Els 80, representats amb la bona música disco de Steve Winwood i aquest Valerie. Després també, Morchiva.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de Gorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de Gorra de Ràdio Palafolls.
1: Últim recordatori del de Gorra d'avui, i atenció que ja ho direm tot, eh? Sí, sí, et formaré la pregunta perquè encara hi ets a temps de poder participar, però atenció perquè també direm contrasenya. Et recordo, però, que aquesta nova temporada que acabem d'encetar avui del de Gorra, la contrasenya la podem dir en qualsevol de les 3 hores de programa, per tant, no us enfieu sempre de recuperar la contrasenya a la part final del programa, perquè no sempre serà així. De moment avui, per anar engegant motors, t'ho posem fàcil. Comencem pel principi. Avui busquem el nom d'una cantant italiana. Una cantant italiana que ens anima les revetlles i les festes, no saps de quina manera. I els karaokes, que aquells que no sabem cantar, ens pensem que som, vaja, l'ànima de la festa. Tenia cançons tan mítiques com les que us hem posat, però atenció, que ara ja et poso el tros definitiu, eh? Si no encertes la cantant italiana amb el que et posaré ara, és que no saps de qui estem parlant. Atenció, eh? La cantant que busquem avui cantava això. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Enamorada. Ja està, massa fàcil t'ho he posat. Si saps de qui estem parlant, encara hi ets a temps, com et deia. Un cronòmetre de 8 minuts, eh? 8-9 minuts abans de fer el sorteig i de fer la trucada en directe. Per tant, és ara o mai. Que saps la cantant? Doncs envia'ns la resposta a través d'un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. També ho pots fer amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o trucant-nos directament al 93 761 4701. I atenció, perquè et deia, et direm la contrasenya. No serà tot tan fàcil. Tremoleu, senyors i senyores, tremoleu. Avui us farem cantar. Sí, una miqueta, ja que parlem de cantant italiana. La contrasenya d'avui, precisament, serà aquesta. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Com a mínim això, intentant tonar-la. Si em vols cantar tota la cançó, jo fins i tot m'animaré a cantar-la amb tu. Però aquesta serà la contrasenya d'avui. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Canta'm un trosset d'aquesta mítica cançó i escolta, per tu, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Això sí, ho has de fer tan just agafis el telèfon, eh? Com a tots els de Gorres. Vinga, va, que encara tenim una estoneta per seguir jugant. El que et deia, eh? 8 minutets només per trucar en directe al guanyador o guanyadora. Temps ara per recordar els 90. T'apuntes? Anli. Two times.

0: bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Això sí que és una gran celebració, un dels grups nacionals del moment, sens dubte, Lala Love You, amb aquest El Fin del Mundo. Precisament seguint El Fin del Mundo, hem arribat a les 12:52. Ens agafa el temps, per tant, què tal? Si solucionem ja d'una vegada el primer de gorra d'aquesta temporada. Ho teniu tot preparat? Sí? Tot a punt? Som-hi! En joc avui un àpat per dues persones al restaurant Balconet per inaugurar nova temporada, que serà per algú de vosaltres. De moment la targeta la tenim aquí i en un no res, nom del guanyador o guanyadora. Això sí, haurà de complir normes. Ja ho saps que la persona que truquem directament quan aixequi el telèfon el primer que haurà de fer és dir-nos la contrasenya. I quina és la contrasenya d'avui? Vinga, va, seré benevolent. Us la recordo, et faré cantar una miqueta. La contrasenya d'avui és aquesta. M'hauràs de cantar una cançó. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. De la mítica Rafaela Carrà, que de fet era la cantant que buscàvem avui. Aquesta era la resposta correcta, Rafaela Carrà. Per tant, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de fer és cantar això. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí? Doncs vinga, va, intentem-ho. Ara és quan jo tremolo per marcar bé el número de telèfon, perquè no em surti el contestador automàtic i aquestes coses, eh? Però vaja, jo vaig marcant i el que sí que intentarem és això, que hi hagi cobertura, que em puguis extendre i que em cantis un trosset de la cançó que busquem avui. Un trosset d'aquest Para hacer bien el amor hay que venir al sur. I ja estem agafant línia. Vinga. Dos. Canta'm una miqueta.
1: Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
0: Lo importante es que lo hagas donde quieras tú. Me la sé. I tu també te la saps, clar que sí. Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, i ben entonat i tot, això és un luxe, eh? Això és un luxe de concursants que tenim el de gorra. Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb la Carme.
0: Carme, doncs et truquem, òbviament, si m'has dit la contrasenya correcta, és perquè saps perfectament que ets la guanyadora d'aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, la primera guanyadora d'aquest estiu 2026. Enhorabona.
1: Moltes gràcies, que bé.
0: Carme, com sempre, t'esperem aquí perquè vinguis a buscar el teu premi. Gràcies i queda molta temporada per endavant, eh? Seguiu jugant. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Carme, que vagi molt bé. Sí. Adéu.
1: Vinga, merci.
0: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Doncs mira, nosaltres que som molt conscients, que a vegades això de cantar davant d'una audiència costa. Jo ja m'hi poso, també. No ho he fet millor que la Carme, segur, no ho he fet millor. Però ella s'emporta el premi, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Atenció, perquè això no és... Vaja, que només acaba de començar aquí. Aquesta tarda, a partir de les 5, tenim de gorra express. Més fàcil, pregunta, resposta i l'endemà saps si ets el guanyador o guanyadora. I si no, demà, a partir de les 10 del matí, ens hi tornarem a posar. El de gorra ja és en marxa. Creu-me, amb moltes sorpreses, amb moltes novetats, amb noves dinàmiques i en premis que et deixaran la boca oberta. Ja t'ho asseguro jo. Jo demà tinc una cita amb tu. M'acompanyaràs? En directe des de les 10 del matí, un nou de gorra. I si no, aquesta tarda, al punt de les 5, després de l'Ona Maresma, nova oportunitat amb el primer de gorra express de la temporada. Passa l'estiu de gorra, passa l'estiu amb Ràdio Palafolls. I el ritme de bons clàssics també per fer un bon remember. Per exemple, aquest You Shock Me All Night Long. Amb ells gairebé arribarem a la una del migdia, per tant, a l'informatiu. Jo ja m'acomiado aquí, queda't amb la bona música d'aquesta emissora. Bon estiu, fins demà. Adéu-siau.

El festival Fem Palafolls ha tancat la seva 6a edició i ho ha fet amb un balanç molt positiu, tant de públic com també de restauradors, consolidant la seva exitosa barreja de música, de moda i també introduint enguany aquest nou format del vespreig el diumenge a la tarda per ajudar també a potenciar aquest espai de gastronomia del village i la seva proximitat. Tanca la 6a edició, ja es comença a preparar la 7a. Avui de moment, però, és dilluns. Avui ja és 29 de juny.

0: oficial, obligant els vehicles a seguir ara un itinerari provisional per la plaça, per la zona de vianants de la plaça de la Pau, mentre s'executen aquestes obres que hauran d'estar enllestides en torn als 4 mesos. I el popular concurs de gorra amb Ràdio Palafolls ha engegat avui la seva 17a temporada d'estiu per repartir prop d'un centenar de premis entre la seva audiència, en les seves dues franges d'emissió diàries, tot mantenint paral·lelament també la programació d'estiu de Ràdio Palafolls, tota l'aposta de l'emissora pels informatius locals i de proximitat. I comencem la setmana amb un cel enteranyinat per intervals de núvols alts i mitjans, però sense risc de pluja avui dilluns. El vent serà fluix de component sud-oest i la mar es mantindrà arrissada en alguns sectors de marejol. Les temperatures mínimes no experimenten canvis destacables ni significatius i es mouen entre els 21 i els 25 graus aquest matí de dilluns. Comencem a l'espai informatiu d'aquest dilluns, avui 29 de juny. El FEM tanca la 6a edició amb un balanç positiu. El Festival FEM Palafolls va baixar ahir el taló de la seva 6a edició ja, amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida a tota la temporada d'estiu al nostre municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com també a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat especialment en la jornada de diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització va apostar o ha apostat per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre interactuar, per exemple, amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva d'aquest festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestocs van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i també les diferents sessions de DJ. També va estar molt concorreguda tota la zona de gastronomia del Village Palafolls. Susana Pla és regidora de Palafolls i Festes, és de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del FEM Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que hi havia preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs la gent ha gaudit i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants major que en edicions anteriors, especialment les nits de divendres i de dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que també recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant aquest festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt, molt, molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
0: El FEM va néixer l'any 2021 com una iniciativa per tal d'ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. 6 edicions després s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marca l'inici de l'estiu aquí a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa del nostre municipi encara el nou curs escolar amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha tancat ja per vacances, però ja té a punt el nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció, ho va fer el passat dia 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i d'exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental ja sense vacances. Segons el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i, de fet, ja compten amb una llista d'espera de cara al curs vinent. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització musical, adreçada especialment als més petits.
2: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que...

0: que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve, amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places, i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
1: Tot i l'alta ocupació, aquests interessats en formar-se en aquest centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per a tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se bàsicament, com escoltàvem, de classes col·lectives, continua obert a noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matrícula oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no formen realitzin la seva inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés, per exemple, en aquelles disciplines en les que ja hi ha llista d'espera.
0: A partir del mes de setembre s'obrirà un altre període de matrícula oberta, doncs per si hi hagués alguna plaça lliure que hagués quedat vacant, algú que s'hagués tirat enrere. És difícil perquè hi ha una llista d'espera, però bueno, a partir del setembre s'obre aquest nou període de matrícula oberta i durant el curs, doncs sempre si hi ha alguna baixa, doncs sempre es podria suplir.
1: Igualment, també l'escola mantindrà la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar. I molta atenció als usuaris, als que us moveu en vehicle pel centre de Palafolls, perquè durant un temps el que serà, hi ha un canvi d'accés a l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'avui dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, que és el que està situat a la plaça de la Pau, a l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització d'un nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i que també millorarà l'accés a tota la zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants de la plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i els edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també es recuperaran diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament d'aquests treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades per les noves obres d'aquest vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant almenys 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com també l'accés a aquests nous habitatges de protecció oficial i també a l'aparcament públic. L'Ajuntament ja ha enviat una carta als veïns de la zona explicant aquests canvis i també lamentant les possibles molèsties que pugui ocasionar aquestes obres. I menys molestes que les obres, segur, és la nova temporada d'estiu de Ràdio Palafolls, que ha arrencat justament avui amb una nova edició del De Gorra. El concurs ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula més de 17 anys en antena, repartirà durant els propers 2 mesos prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en 2 franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes, de moment, de 5 a 8. Quan finalitzi la temporada del programa Ona Maresma, és a dir, a partir del dia 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a emetre's de 4 a 8 del vespre. Malgrat la programació especial d'estiu, Ràdio Palafolls manté la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els butlletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que en les edicions del vespre s'emetran a partir d'avui mateix a les 8 i a les 11 del vespre. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de la xarxa socials de Ràdio Palafolls continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls i poblacions veïnes. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins després de la Festa Major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual. Això serà a partir del proper dia 14 de setembre. El que no falla a l'estiu és la nostra hemeroteca repassada que parlàvem tal dia com avui, 29 de juny, anys enrere. Comencem amb ara fa un any. L'Ajuntament de Malgrat presentava el projecte Enfilem el Verd, una iniciativa destinada a incrementar la presència de vegetació als carrers més estrets del municipi. La proposta convidava els veïns a instal·lar jardineres als balcons i finestres i a plantar espècies enfiladisses a les façanes, especialment en aquells espais on no és possible plantar arbres. El consistori destacava que aquesta actuació contribuiria a reduir la temperatura durant l'estiu, millorar la qualitat de l'aire, afavorir la biodiversitat i, a més, a crear entorns urbans més saludables. I ara, ja fa 5 anys, el 2021, una enquesta d'opinió encarregada per l'Ajuntament de Palafolls situava l'educació i la seguretat com els serveis municipals més ben valorats per la ciutadania. L'estudi elaborat a partir de 303 entrevistes telefòniques atorgava un 7,9 en l'àmbit educatiu i un 7,2 a la policia local. Cultura, festes i parcs i jardins també obtenien una bona valoració dels palafollecs, mentre que l'assistència social era l'únic servei que suspenia, llavors amb una nota de 4,9. I ja fa 10 anys l'arribada de l'estiu venia marcada, com ara, per l'elevada preocupació pel risc d'incendis forestals després d'un hivern i una primavera especialment secs. Dos petits focs registrats dies abans a Palafolls, sense conseqüències, servien d'avís sobretot per la massa forestal. La DEF de la Maresma i la Diputació reforçaven la vigilància al territori, mentre que l'Ajuntament recordava les restriccions vigents. Quedava prohibit, com ara, encendre foc en terrenys forestals i amb una franja de 500 metres al seu voltant, així com també llançar cigarretes, coets o qualsevol material que pogués provocar un incendi. Les autoritats apel·laven llavors, i també ara, al sentit comú i a la col·laboració ciutadana per prevenir nous focs. Doncs, fa 10 anys hi havia preocupació pels possibles incendis i pel risc d'incendi forestal. Doncs res, 10 anys més tard estem exactament igual.

0: Comencem una llada de la previsió meteorològica avui, que la temperatura mínima a Palafolls, atenció, està només de 22 graus i mig. La mínima, això la mínima. La màxima ja s'ha enfilat a prop dels 32 en aquesta jornada d'avui dilluns. Iniciem d'aquesta manera la setmana. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passanit les mínimes s'han mantingut francament molt altes, esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
0: Doncs recontem Continuem amb el sol i amb la calor les properes jornades en aquesta setmana de traspàs del mes de juny cap al mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, fins demà.

0: Ara sí, recte final del nostre informatiu, al que dediquem, com sempre, repassant titulars, les informacions més destacades que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant pel FEM Palafolls, que es va tancar ahir la seva 6a edició i ho ha fet amb un balanç molt positiu de públic i de restauradors. L'Ajuntament, de fet, considera com a molt positiva aquesta 6a edició i consolida la seva exitosa barreja de moda, música, introduint també enguany el nou format del vespreig el diumenge al vespre. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb un ple absolut en les especialitats de piano, guitarra, així com també violí, bateria i sensibilització, generant llistes d'espera massives, tot i que encara es mantenen vacants, per exemple, pels instruments de vent o també per algunes de les categories de dansa. I l'accés principal a l'aparcament del parc de les Rentadores ha quedat modificat des d'aquest matí i fins ja ben entrada la tardor pels treballs d'urbanització del nou vial d'habitatges socials, obligant els vehicles a seguir un itinerari provisional per la plaça de la Pau, tan sols a uns metres de l'itinerari habitual, mentre s'executen aquestes obres que tenen previstes, tenen una extensió prevista de 4 mesos. I el popular concurs de gorra de Ràdio Palafolls ha engegat avui la seva 17a temporada d'estiu per repartir prop d'un centenar de premis entre l'audiència en les seves dues franges horàries. El de gorra marca l'inici també de la programació estival aquí a l'emissora, que mantindrà els informatius locals i els butlletins de proximitat que dona. Doncs ara sí, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat, la nostra pàgina web, amb tota la informació de la jornada o també les nostres xarxes socials. Demà hi tornem. Serà puntuals a la mateixa hora, a l'informatiu, a la 1, a les 8 i a les 11 del vespre. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
1: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
2: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
1: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
2: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

Canvia l'accés de l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'aquest dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, des de la plaça de la Pau i l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització del nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i també millorarà l'accés en aquesta zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants d'aquesta plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i també dels edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també recuperaran diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament dels treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades ara per les obres d'aquest nou vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant uns 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com l'accés als nous habitatges i a l'aparcament públic. L'Ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant aquests canvis i lamentant les possibles molèsties. I una nova edició del De Gorra dona el tret de sortida a la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El concurs De Gorra ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula ja més de 17 temporades en antena, repartirà durant tot aquest estiu prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin.

0: Ràdio Palafolls es mantindrà fins passada la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual a partir del 14 de setembre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El FEM tanca la sisena edició amb un balanç positiu. El festival FEM Palafolls va baixar ahir el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Vespreig de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortir de la temporada d'estiu al nostre municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat ja en aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat precisament en la jornada d'ahir diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre més interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament també es fa una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una molt bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestocs van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del FEM Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que havíem preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs la gent ha gaudit i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que assegura haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i els suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt participats, per tant la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
0: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia

0: Local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. L'Hospital de Calella permet les visites de les mascotes als pacients de pal·liatiu. Sergi Ferrer.
1: Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's.
0: El FEM Palafolls tanca la 6a edició amb un balanç molt positiu. Jordi Prats Avalls.
2: Sí, consolidant així la seva exitosa barreja de moda i música, introduint enguany el nou format de vespreig, el diumenge, per potenciar l'espai del Village i la proximitat.
0: 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, Ona Malgrat.
3: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència.
0: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altre Claver, Jordi Duran.
4: El Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música i dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals.
0: I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat Martí Capçada.
5: L'exposició instal·lada a Can Caral es podrà visitar fins al 31 d'agost i permetrà descobrir una selecció d'obres marcades per la força del color, l'expressivitat i la personalitat artística d'Eduard Arranz Bravo.

0: Bona tarda. L'Hospital de Calella permet les visites a les mascotes als pacients de pal·liatiu. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cúries pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva l'ha impulsat partint d'una idea senzilla, però amb un gran impacte emocional, que el contacte amb una mascota pot aportar tranquil·litat, benestar i una sensació de normalitat en un moment de gran vulnerabilitat. Així ho explica el director d'Atenció Intermèdia de la Corporació, Jordi Valls.
2: Els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment, doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que dona molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
1: Per fer possible aquestes visites, la corporació ha elaborat un protocol específic amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. L'objectiu és que el retrobament entre pacient i mascota es desenvolupi en un entorn íntim, tranquil i segur, garantint també les condicions higièniques i sanitàries per a la resta de pacients i els professionals del centre. Per participar en el programa, els gossos han de tenir les vacunes al dia, disposar d'un certificat veterinari vigent i presentar un bon estat de salut i higiene. Durant la visita, que s'ha d'autoritzar prèviament per l'equip assistencial, l'animal porta un mocador blau identificatiu amb el nom del projecte, Cors amb Potes. La iniciativa ja està en funcionament als hospitals de Calella i Blanes i la voluntat de la corporació és estendre-la progressivament a altres centres d'atenció intermèdia, com l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes i l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. L'objectiu és continuar incorporant l'acompanyament emocional com una part essencial de l'atenció a les persones.
0: Gràcies. I el 28J a Mataró es converteix en una marxa de rebuig a l'agressió a un menor al barri de Vistalegre. Martí Capçada.
3: Així és, Gemma. A Mataró ahir la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre la nit del 20 al 21 de juny després de les festes de barri. Segons informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la Ronda Sant Olegrer,

0: i va anar fins davant de l'Ajuntament on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent el seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials de la víctima de 16 anys, va patir l'atac d'un grup de 10 joves que abans d'agredir-lo li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual.
1: I operatiu del Pla Campai de Mossos contra la multireincidència a la zona d'oci de Calella. Sergi.
2: El Pla Campai, la nova estratègia impulsada pels Mossos d'Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana, s'ha desplegat aquest cap de setmana a Calella amb un operatiu conjunt a la zona d'oci. Es tracta d'un dispositiu que combina actuacions preventives i d'inspecció amb l'objectiu de reduir les oportunitats dels delinqüents habituals i garantir el compliment de la normativa als espais amb gran afluència de persones. En aquest cas, va comptar amb la participació d'agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Pineda de Mar, efectius de la Brimo i agents de la policia local. Durant l'operatiu es van inspeccionar diversos establiments públics i es van identificar un total de 67 persones. El balanç de l'actuació deixa 6 denúncies per tinença de drogues, 2 més per tinença d'armes i una persona investigada per un delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida, concretament una defensa elèctrica. A més, es van tramitar 3 denúncies administratives, una per incompliment de la normativa de protecció de dades, una altra per irregularitats relacionades amb l'activitat d'un bar musical i una tercera en matèria de joc. No es va practicar cap detenció. Segons ha informat l'Ajuntament de Calella, el dispositiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables. El consistori subratlla que la coordinació entre els diferents cossos policials forma part de l'estratègia de reforç de la seguretat i de la convivència a la ciutat.
1: Gràcies, Sergi, i èxit absolut de les noves apostes de la Festa del Comerç a Premià i també amb una gran resposta dels premianencs. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Satisfacció, com deies, plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans, que aquest cop per primera vegada aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, que també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
4: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica, va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda nit de divendres i la tarda nit de dissabte, molta afluència de públic, els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit finalment doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i en aquest sentit això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de públic i el mateix mercat doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan i en general doncs, veient l'experiència d'aquest any ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
3: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, doncs va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal en motiu del seu 40è aniversari.
1: I encara seguim amb tu, Jordi, perquè el FEM Palafolls ha tancat la sisena edició amb un balanç molt positiu.
3: Sí, el festival FEM Palafolls va baixar ahir al vespre el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida de la temporada d'estiu al municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en els darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat a la jornada del diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'espai principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vesprets que permetia interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament en fan una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Fora Stocks van omplir els espais previstos, igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de Palafolls.
5: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls el 2027.
3: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. 6 edicions després, s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu a Palafolls.
1: Gràcies, Jordi. 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La Policia a l'Escola l'any passat, on a Malgrat.
6: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència. El projecte, liderat per la caporala Amàlia, treballa amb alumnes d'infantil, primària i secundària. En el cas dels més petits, s'apropa a la figura del policia i les seves tasques diàries. A 5è de primària, el programa se centra en la circulació en bicicleta i patinet. Pel que fa a 4è d'ESO, es treballa les normes de circulació i els requisits per conduir patinets elèctrics. A més, l'alumnat participa en una xerrada de sensibilització amb una persona afectada per un accident de trànsit en col·laboració amb l'Institut Gutmann de Barcelona. En total, han passat pel programa 263 alumnes d'infantil, 251 de primària i 315 de secundària del centre Chanel, Fonlledosa, Maria Cubí, Montserrat i Vedruna, així com també de l'Institut Ramon Turró i d'Arder.
1: Canviant de qüestions, arrenca la 49a edició del curset de sardanes a Tordera. Jordi Duran, bona tarda.
7: Doncs sí, Gemma, el curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari d'assajos el dimarts de 8:15 a 9:15 del vespre i els divendres de 9:15 a 10:15 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica als més petits i explicar la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
8: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar d'afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, de barrejar una mica tot plegat.
7: I el repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder representar el dia de la cluenta, el dia 25 d'agost, a les 7 de la tarda, en plena festa major de Tordera, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Gràcies. Més temes. En marxa de nou l'Observatori Ciutadà de Papallones a Malgrat. Ona a Malgrat.
6: L'Ajuntament engega per tercer any consecutiu l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes UBMS de Malgrat. Per això fa una crida a la ciutadania a fer-se voluntaris que observin i identifiquin papallones al Parc Francesc Macià. L'Ajuntament farà una reunió informativa de demà dimarts a les 8 del vespre al Molí de la Sal per explicar el funcionament del projecte i com es pot ser voluntari. Les persones interessades, de fet, han d'enviar un correu a mediambient@ajmalgrat.cat per confirmar assistència. Les observacions es faran cada dimarts a les 10 del matí al Parc Francesc Macià. Com dèiem, Malgrat forma part des de 2024 de la xarxa col·laborativa de voluntaris de l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes, de la qual formen part les ciutats de Barcelona i Madrid. L'Observatori Ciutadà de Papallones és possible gràcies a la tasca que fan una vintena de voluntaris i d'alumnat de totes les escoles de primària del poble. L'any 2024 es van identificar 505 papallones al Parc Francesc Macià. L'espècie més observada va ser la Pieris rapae, vista 118 cops entre els mesos d'abril i octubre, com dèiem, al Parc Francesc Macià.
1: Seguim avançant. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. Jordi Prats de Valls.
3: Sí, com deia Gemma, l'Escola de Música i Dansa de Palafolls tanca per vacances, però ja té a punt un nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental sense vacants. Segons fonts del director de l'Escola de Música de Dansa de Palafolls, David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten amb llista d'espera per al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
9: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve amb llistes d'espera, i la part de sensibilització de petits sí que hi ha places i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
3: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats en formar part del centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se de classes col·lectives, continuen obertes les noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matriculació oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no formalitzin la inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés a les disciplines amb llista d'espera. Així mateix, l'escola mantindrà també la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar.
1: Canviem de tema i parlem ara de política. Esquerra i Som-hi concorreran junts a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
0: Doncs sí, Gemma, Esquerra Republicana de Catalunya i la plataforma municipalista Som-hi han anunciat que concorreran conjuntament a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt sota la candidatura anomenada Som-hi Compromís amb Sant Vicenç. En un comunicat, Esquerra explica que els resultats de les eleccions passades van evitar evidenciar, segons la formació, que la fragmentació de l'espai independentista i catalanista va dificultar la seva representació al consistori i va afavorir l'actual govern municipal. Per aquest motiu, asseguren que han mantingut converses amb diferents forces polítiques per explorar una candidatura compartida. Finalment, Esquerra afirma haver trobat una voluntat comuna amb Som-hi per impulsar un projecte conjunt de cara a les següents eleccions. La candidatura estarà encapçalada per Som-hi i incorporarà persones independents independents, així com militants i simpatitzants d'Esquerra que comparteixin, perdoneu, el projecte. Segons les dues formacions, l'objectiu és construir una alternativa de govern amb vocació municipalista, centrada en la qualitat de vida, la cohesió social i la defensa de la identitat de Sant Vicenç de Montalt. Els impulsors de l'acord remarquen que la iniciativa vol anar més enllà d'una suma de sigles i es presenta com un projecte compartit al servei del municipi.
1: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altre Clavé, Jordi Duran.
7: Sí, Gemma, el Teatre Clavé presenta una nova edició de l'altre Clavé, el Festival de Creació Contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany també amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival es celebraran els dijous 2, 9 i 16 de juliol d'aquest 2026 a la plaça Miquel, Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades d'aquest estiu. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Enguany, l'altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Les entrades per l'altre Clavé 2026 ja estan a la venda a www.teatreclavé.cat i inclou l'actuació i les tres barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Jatakendaya.
1: Gràcies. I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat, Martí.
0: Doncs sí, el Museu Llavaneres s'inaugurarà el pròxim divendres 3 de juliol a 7:45 del vespre una nova exposició dedicada al pintor Eduard Arranz Bravo, una de les figures més destacades de l'art català contemporani. La mostra, ubicada a Can Caral, és fruit de la col·laboració entre el Museu de Llavaneres i la col·lecció Bassat d'art contemporani català i es podrà visitar fins al 31 d'agost. L'exposició convida el públic a descobrir o redescobrir l'univers creatiu d'Arranz Bravo, caracteritzat per la força del color, la intensitat expressiva i una mirada personal sobre la condició humana. Al llarg de més de 60 anys de trajectòria, l'artista va desenvolupar un llenguatge propi que el va convertir en un referent de la pintura contemporània catalana, amb una projecció reconeguda tant dins com fora del país. La mostra també posa en valor la seva vinculació amb la col·lecció Bassat i ofereix una oportunitat única per apropar-se a l'obra d'un creador que continua despertant l'interès del públic. Es podrà visitar de dimecres a diumenge en els horaris habituals del Museu de Llavaneres.
1: I després de 30 anys, el vaixell dels Pirates de Premià ja té nom, Jordi Duran.
7: La mitja lluna és la denominació escollida per als premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Espai L'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i La mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
10: I la iniciativa ha funcionat molt bé. Ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els agradava. I estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys i que efectivament doncs, es digui La mitja lluna, que és molt bonic pels Pirates.
7: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es van donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.

0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat, dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
0: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps d'avui, també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme de la mà d'en Martí Capçada, que ens proposa totes les activitats que no ens podem perdre aquesta setmana arreu de la comarca. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, que ens presentarà una nova recepta culinària. I també al final del programa acabarem, com cada dilluns, amb la tertúlia esportiva conduïda avui per en Jordi Duran, que s'estrena a l'Ona Maresme amb aquesta tertúlia dedicada als esports. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
9: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu.
10: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
11: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
12: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
13: Una amistat con Dios.
14: Oh, l'hem guanyat al cap.
15: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Vinga, som-hi, passant 3 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Javi, des de Malgrat. Javier, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
1: Doncs bé, comencem parlant, com dius, de la comarca i concretament d'un servei que ens afecta tot el Maresme i com no podia ser d'una altra manera, es tracta de Rodalies. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada de tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores públiques i el 33% durant la resta de la jornada. Això vol dir que durant la franja d'alta demanda, com per exemple de 5 a 8:45 del vespre, doncs circularan 2 de cada 3 trens previstos, mentre que fora d'aquest horari doncs el servei queda reduït a un terç de l'oferta habitual. La protesta també ha afectat durant el dia altres serveis ferroviaris. En el cas dels trens d'alta velocitat i llarga distància, doncs els serveis mínims establerts són del 73%, mentre que a mitjana distància se situen en el 65%.
0: Molt bé, i si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
1: Doncs, malauradament, Gemma, hem de marxar a Veneçuela per seguir parlant doncs, d'aquestes conseqüències que ha deixat els terratrèmols que han sacsejat el país. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades doncs, per aquests terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes, tot i les dificultats per trobar persones en vida. 5 dies després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. De fet, les paraules de Rodríguez afirmant que els equips d'emergència es mantindran la seva activitat a les zones devastades arriben després que el diumenge encara s'hagin trobat persones en vida sota la runa dels edificis esfondrats.
0: I el tema curiós del dia?
1: Doncs avui us volem parlar de Qingtian, una localitat xinesa que és coneguda com la petita Europa, perquè de fet d'allà provenen la majoria de famílies que amb les reformes capitalistes dels anys 80 van emigrar a França, a Itàlia o a Espanya. Així és, si pregunteu als xinesos dels restaurants o als basars del vostre voltant, probablement tindreu molts números de que us responguin que són de Qingtian. En un article del 3Cat s'explica que moltes persones xineses que vivien a Espanya han tornat al seu poble i han muntat negocis d'importació de productes europeus o també cafès i restaurants. Dinamitzen així l'economia d'una comarca que era molt pobra quan van marxar ja fa 4 dècades. De fet, si viatgeu a Qingtian, us podreu trobar moltes escultures que us recordaran a Europa, com per exemple una rèplica del David de Miquel Àngel o també una estàtua del toro de Lídia i un torero.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I vinga, som-hi, que estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs amb aquesta curiositat que us explicàvem de Qingtian, us ho estem preguntant avui si us esteu plantejant marxar del vostre país. Una resposta, bueno, una pregunta curta i senzilla i una resposta també molt directa, un sí o un no. Ja podeu votar a les nostres xarxes socials.
0: Marxar per sempre, entenem? No una temporada o com?
1: Bueno, seria una... Si és una temporada, seria una temporada llarga durada, És a dir, marxar per viure-hi uns anys, almenys, o durant un bon temps, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs després farem un repàs a la pregunta i veurem a què vota la gent. Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.

0: I la primera entrevista del dia ens porta fins a Palafolls per descobrir l'entitat que organitza els tradicionals sopars a la fresca per Festa Major. Jordi, endavant.
1: Bona tarda de nou, Gemma. Aquí a Palafolls ja estem amb mires a la Festa Major que arribarà al setembre. Però què serien d'aquestes festes majors sense els voluntaris? La Comissió d'Agermanament del nostre municipi ja comença a buscar voluntaris també per a activitats com els sopars a la fresca d'aquesta Comissió d'Agermanament que utilitza i que fa a la Festa Major de Palafolls. Amb nosaltres una representació d'aquesta Comissió d'Agermanament avui per parlar d'aquesta tasca. Tenim amb nosaltres en David Delgado. David, molt bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Helena Carles, també de la Comissió d'Agermanament. Gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda. I contentíssims encara més perquè ens acompanya una delegació, una persona mítica, l'ànima, sens dubte, de la Comissió d'Agermanament a Aix-les-Thermes, a França. Claudette, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Palafolls, que es la primera vez que vienes.
3: A Radio Palafolls mismo, sí.
1: Sí, siempre hablamos contigo con el sopars a la fresca, sí. Pero hoy vienes porque estás pasando unos días aquí, ¿verdad?
3: Sí, tres semanas.
1: Una semana.
3: Tres
1: semanas. Mira, podrás visitar muchas cosas. Ahora hablaremos contigo, però la intenció de la proposta, Helena, sens dubte, és parlar d'aquesta comissió d'agermanament i encarar una miqueta amb el que pot passar a la Festa Major. I és que, diguem-ho clar i català, busquem voluntaris, veritat?
4: Exacte. Sí, sí, sí, hem vingut aquí. El David, sí. Ell és com a president, jo sóc com una col·laboradora, i el que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat, perquè a vegades les entitats les veiem de lluny i sembla que no poguéssim entrar, oi? Doncs en aquest cas sí, es pot entrar i venir a ajudar, sempre és doncs de manera voluntària, això sí que ho hem de dir molt clar, potser sí que el sopar sí que el podran tindre i prou.
1: Aclarim una miqueta més aquest perfil, perquè sí que és veritat que vosaltres sou l'ànima de la comissió d'agermanament a Palafolls, conjuntament amb moltes persones que segueixen o que van iniciar la entitat. Vull tenir un record també per en Jesús Machín, entre d'altres. De totes maneres, sí que és veritat que, òbviament, totes les entitats, com deia David, l'Helena, necessiten un relleu generacional, no? I d'alguna manera, noves mans, perquè d'alguna manera aquesta proposta no es perdi, que és el que busquem, no?
2: Sí, más o menos, ¿eh? O sea, es indudable, nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si...
1: Que es una muy buena cifra,
2: sí,
1: ¿eh? La verdad es que sí.
2: Que no está mal, obviamente... pero si en un momento determinado fallan dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos. Porque de esos 15 o 20, hay una serie de ellos que no están en la Fiesta Mayor de Palafolls, de sopar a la fresca, pero que van a Francia. O sea, que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente. Pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
1: Després parlarem de com està l'ambient a Aix-les-Thermes. Òbviament està bé, tenim aquí la Claudette, i quina és la responsabilitat de les comissions d'agermanament, també amb Itàlia, que deies que crec que no està tan bé, però parlant una miqueta del perfil de voluntari que volem, Helena, David, precisament ens comentàveu, per exemple, una de les principals funcions és, òbviament, col·laborar amb els sopars a la fresca. Això significa preparar ple, bueno, una miqueta totes les funcions que us veiem bé fer cada Festa Major, no?
2: Sí, però solamente eso, sí. O sea, principalmente eso, bueno, y luego participar en la asamblea, alguna persona posiblemente un poco más joven que yo, que soy el presidente, un poquito más joven, que tenga un poco más empenta para hacer actividades de burocracia, que tampoco es tanto, pero bueno, en fin, sí que necesitamos cambiar la junta, o nos gustaría contar con gente, en fin. No sé.
1: I una de les principals opcions, Helena, també ens ho deia en David, no?, és mantenir viva la flama amb l'agermanament tant en França com amb Itàlia, no? D'alguna manera també col·laborar, perquè òbviament es fan viatges cap allà, sobretot en França, a tenir doncs això, xerrades o el diàleg amb les diferents entitats d'altres municipis. Exacte. Això també és important, no?
4: Sí, amb Aix-les-Thermes en principi no s'ha deixat de fer la Festa Europea del Lagust. Si ha seguit anant, poder algun any no, llavors s'ha reprès i tenim prou, bueno, som uns 7 o 8 els que hi anem cada any,
2: o
4: uns 10, exacte. I aquesta sí, la d'Itàlia doncs es va aturar en el seu moment amb la pandèmia i amb tot, i no s'ha reprès encara, però la intenció és fer-ho tant que podem fer el viatge quan ells fan les seves festes. Nosaltres ens agradaria molt doncs, anar a Popi, perquè França sí que ho segueix fent, no? La Claudet després ho pot explicar.
1: Emmirallem-nos doncs, amb l'altra banda. Claudet, ja que tenem aquí, háblame un poquito de cómo es la comisión de hermanamiento, pero en este caso en Axlethems. ¿Cuántas personas, por ejemplo, formáis parte de este gran proyecto?
3: Vale, nosotros en Axlethems es totalmente distinto de Palafolls, ¿vale? Somos una asociación, pero tenemos subvención del ayuntamiento, ¿vale? Y subvención importante del ayuntamiento por representar Axlethems en Palafolls y en Popi también. Es por eso que marchamos el mes de septiembre en Popi, pero solo por encontrarlos. No hay fiesta ni nada.
1: Por tanto, vosotros sí que viajáis a Popi, pero simplemente un encuentro para valorar un poquito cómo está la hermandad, ¿no? No hay fiesta.
3: No hay fiesta. Solo por encontrarnos todos los amigos de Popi y el alcalde también de Popi que viene, vale, 2 días con ellos. Al mes de septiembre, al final de septiembre.
1: Y después también, obviamente, en septiembre también venís para acá, ¿no? A principios de septiembre, en este caso. Y es que es verte a ti y pensar en el olor que hacen los crepes que preparáis, entre otras cosas, quesos. Vaya, es imprescindible pasar por el stand de Axlethems, entre otros, con el sopas a la fresca.
3: Sí, venimos el mes de septiembre a hacer los sopas a la fresca. Somos 7. Tengo todo mi equipo. Vamos a hacer crepes i queso este any.
1: David, quan parlem de comissió d'agermanament, tant amb Itàlia com en França com vosaltres, estem parlant sens dubte també d'una relació d'amistat. Molta d'elles, per exemple, estem parlant d'amistat de molts anys. La Claudet, si no m'equivoco, tu ara mismo estàs en la casa d'una de les persones que forma part de la comissió d'agermanamiento, no?
3: Sí,
1: i que conocisteis precisament gràcies a este projecte.
3: Gràcies a l'agermanamiento, hace ahora más de 18 años.
1: Un senyal d'aquesta amistat, però de ben segur n'hi ha molts altres. Jo conec fins i tot parelles que s'han conegut a través d'aquest agermanament, no? És important i que també per fer l'altra cara de la moneda, és a dir, per dir que no tot és feina, que en aquest cas també hi ha...
2: No, indudable, y además ayer mismo, la semana pasada hemos estado cenando en el Sofina todos juntos. Ellos venían 20 y tantos y nosotros éramos otros 20. O sea, que quiero decir que ahí no había tal faena. Es organizar una cena y quedar una noche para cenar juntos y ya está. Uh-huh. Cuando vamos a Francia, cuando vamos a la nieve, pues tampoco es una historia. Aparte de organizar un poquito los viajes y eso, pero tampoco la faena bien es en agosto, en la fiesta de ellos y en septiembre aquí.
1: Porque ¿qué hacemos nosotros en agosto cuando vamos para allá? ¿Es munten les mateixes parades que a la festa d'aquí? Quina és la funció de la comissió d'agermanament en aquestes festes?
2: Allí se monta en tren, ellos, los italianos y nosotros. Uh-huh. Y hacemos 3 noches de cena y bueno, en común y ya está.
1: Fiesta que supongo que se vive con gran energía y ilusión, desde Axlethems también. Muy parecido a lo que se celebra aquí, ¿no, Claudet?
3: Sí,
2: más pequeñito, ¿no?
1: Más pequeñito.
3: Es más pequeñito, no hay tanta gente que viene ni no, pero es bien también. Estamos preparando todo así, a ver si este año vamos a tener mucha gente.
1: Claro que sí. Sí, siempre impulsado desde la mateixa comisión. David, querías...
2: Yo quería añadir una cosa, ¿no? Porque ya he hablado de subvenciones en Francia, que quede claro que aquí el ayuntamiento también nos da una subvención. Más pequeña, pero que nos da.
1: Que teniu la col·laboració en aquest cas també de
4: l'Ajuntament. Ja fa 3 anys, no? Em sembla que ja es va aconseguir la subvenció.
2: No, és el segon any.
4: Hem de dir que, clar, aquesta entitat, l'agermanament en si, té una part institucional, perquè no és com altres entitats que van més lliures. Aquesta vol molt de la mà de l'Ajuntament, clar, dels alcaldes que també es posin en contacte.
1: Per tant, hi ha voluntat també, en aquest cas, per part de l'Ajuntament. Entenc que, vaja, ara no tindrem l'alcalde aquí, però li podríem preguntar, entenc que sí, que és la voluntat de seguir amb aquests agermanaments. De fet, en entrevistes ho ha dit moltes vegades.
2: Indudablement, si ellos no tuviesen voluntad, esto estaría totalmente...
1: I déjame preguntar-te també, David, què passa con Popi? Perquè abans m'has parlat de pandèmia, sí que és veritat que al final l'ànima era en Rolando, que en aquest cas ens va deixar...
2: No, està ahí.
1: Va deixar la comissió d'agermanament.
4: Però l'any passat va ser gràcies a ell que van venir,
1: Per tant, encara hi pot posar mà. Sí que és veritat que ha sortit una miqueta del cap de mà de l'entitat.
2: Bueno, yo tampoco lo conozco mucho, ¿no?
4: También se la hacen grande.
2: No tengo mucho contacto con ellos, pero yo me da la impresión que en lo que era el grupo, se ha deshecho. Y están un poco promocionados una gente que viene por el ayuntamiento, y siempre es un poquito así, no hay un grupo que esté
1: que tiene la corda, ¿no?
2: Esto es
1: que...
2: una impresión mía, porque tampoco tengo un contacto muy grande.
1: Elena, què pot fer una persona, perquè és el motiu d'aquesta entrevista, eh? Què pot fer una persona que digui, ostres, jo vull col·laborar que això no es perdi i vull donar el nostre cop de mà, perquè sí que és veritat que al final nosaltres a vegades som com molt egoistes, no? Venim els sopars a la fresca i ens encanta passejar i sempre diem que no volem que es perdi, que això és l'ànima de la festa major de Palafolls, però clar, qui està, permeteu-me l'expressió, suant la cansalada, i mai millor dit, fent la paella, fent la fideuà, fent el pan tomata, fent les botifarres, barbacoa, etcètera, o en el caso de Francia també cocinando mucho, crec que us hauríem de donar un cop de mà, sens dubte, i mirar-ho des de l'altra cara. En definitiva, què ha de fer una persona que vulgui col·laborar?
4: Clar, primer de tot, ja tenir ganes, doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina. Perquè, clar, preparem el viatge de l'hivern, no? Que és el d'anar a esquiar, clar, preparem lo d'anar a Ags a l'agost i al setembre, i llavors el viatge a Popi també estaria bé, perquè hi ha diverses seccions, gent que només pot fer lo del sopar a la fresca que està aquí, val, però altres sí que poden organitzar el viatge a Popi, altres poden organitzar el viatge a Ags quan anem a l'esquiada, o sigui, hi ha moltes coses a fer.
1: Sabeu que la comissió, doncs, de germanament busca voluntaris, sabeu on localitzar-los, d'alguna manera, doncs, com poder treballar conjuntament amb ells. Gràcies.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: Molt bé, seguim avançant amb el tal dia com avui, les efemèrides que avui les fan Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma.
0: Què tal? Com va aquesta estrena, eh? Avui és el primer dia, no, de l'Ona que fas?
6: Sí, correcte. Em marca bé, està gaudint, doncs ara avui em toca a mi estrenar-me i veurem què tal. Ja m'ho diràs al final, no?
0: Sí, no, però molt bé, hem de dir.
6: Bueno, de mica en mica. Al final tot és agafar aquesta experiència i anar sumant també cosetes.
0: Totalment. Doncs Jordi, avui és un dia important per recordar?
6: Doncs sí, bueno, comencem parlant perquè avui és Sant Pere, també Sant Pau, per tant, tots els Peres, tots els Paus que coneixem, doncs els podeu felicitar, i és una de les festivitats més religioses i més clàssiques de l'estiu. Molts de pobles, sobretot també d'aquí a la costa, però també de l'interior de Catalunya, celebren també les seves revetlles o festes majors per aquest dia, i també és conegut tradicionalment com el Dia del Papa.
0: I també és el dia internacional o dia mundial de quina cosa?
6: Mira, doncs tradicional és dels tròpics, de la ONU. És una data instaurada per les Nacions Unides per posar en valor la gran biodiversitat i els reptes mediambientals i demogràfics de les regions tropicals del planeta. També és el Dia Mundial dels Dissenys, del Disseny Industrial, que es commemora des del 2007 per reconèixer l'impacte d'aquesta disciplina en el benestar econòmic, social i cultural.
0: Molt bé, més coses que passaven tal dia com avui.
6: Mira, hem d'explicar, doncs, que suposo que tothom sabem, si parlem del llibre i també de, fins i tot del musical del Petit Príncep, doncs coneixem a l'autor, perdoneu pel meu francès, Antoine de Saint-Exupéry, aquest escriptor francès que, com he comentat, va escriure el Petit Príncep, avui faria 126 anys, va néixer un 29 de juny del 1900.
0: Molt bé, més coses.
6: Avui és l'aniversari de Nicole, compte amb aquest alemany, Scherzinger, avui fa 48 anys, i és cantant i ballarina reconeguda, líder de la famosa banda del pop nord-americana de Pussycat Dolls, que després escoltarem una de les seves cancions més populars, que esperarem d'aquesta cançó de Buttons, que escoltarem després. També l'aniversari de Camila Mendes, avui fa 39 anys, és una actriu nord-americana que va saltar la fama internacional pel seu paper de Verónica a la popular sèrie juvenil de Riverdale. Te l'has vist tu, Gemma?
0: No l'he vist, eh? Em sona, però és una que no he vist encara.
6: Jo tampoc, aquí no et puc dir gaire cosa. Però t'has vist Los Serrano, tu?
0: Sí, però era molt petita.
6: A mi aquesta sèrie m'encantava. Mira que jo sóc més petit que tu, però a mi aquesta sèrie m'encantava perquè s'ha fet la van deixar de fer fa pocs anys. Avui el personatge o l'actor que feia de Raúl a la sèrie de Los Serrano, que és Alejo Saures, avui fa 47 anys. És a dir, Raúl era d'un dels nens més petits, doncs ja té 47 anys.
0: Déu-n'hi-do. Parlant d'aniversaris, avui també és l'aniversari del Jordi Cruz, aquest famós cuiner doncs, tan televisiu. Sí, avui també és el seu aniversari. De fet, fa 48 anys.
6: Mira, després en parlarem més de cuina, eh? Perquè també en tindrem a parlar. Suposo que també la Txell doncs, deu estar més al dia, eh? D'aquests cuiners.
0: Doncs sí. Més coses, més efemèrides, Jordi.
6: Mira, tal dia com avui, a l'any 1707, el rei Felip V promulgava els decrets de Nova Planta que derogaven els furs d'Aragó i València, i aquest va ser el primer pas cap a la posterior abolició de les lleis i institucions de Catalunya en el 1714. També, en el 1934, un 29 de juny, Adolf Hitler iniciava una purga política sagnant dins el mateix partit nazi, coneguda com la nit dels ganivells llargs, executant els líders de les forces d'assalt per consolidar el seu poder absolut a Alemanya. Per tant, aquí estem parlant de coses no gaire bones, d'aquestes dues. Però, parlant, ja que estem també en clau mundial, anem a parlar, perquè tal dia com avui, en el 1986, la selecció de futbol argentina, liderada per un estel·lar Diego Armando Maradona, guanyava el seu segon mundial en el 86, per haver guanyat a Alemanya per 3-2 a la gran final d'aquest mundial de Mèxic, que es va celebrar a Mèxic el 1986. També, seguim parlant de futbol i també d'Argentina, l'any 2004 l'Associació de Futbol d'Argentina organitzava a correcuita un partit amistós de la selecció argentina sub-20 contra el Paraguai amb un únic objectiu, que va ser fer debutar a Leo Messi, que tenia només 16 anys, per evitar d'aquesta manera que la selecció espanyola el pogués convocar en un futur. I com hagués canviat la història del futbol si hagués passat això?
0: I tant, totalment. Encara ens queda una altra efemèride, eh?
6: Correcte, la última, perquè tal dia com avui, aquesta potser ens queda més a prop, l'any 2009, un tribunal de Nova York condemnava el financier Bernard Madoff a 150 anys de presó pel frau de tipus piramidal. Va ser l'esquema Ponzi, que va ser un dels més el més gran de la història dels Estats Units, valorat amb més de 50 milions de dòlars estafats.
0: Molt bé, Jordi, doncs abans ens parlaves d'una cantant, la Nicole Scherzinger, cantant, ballarina i doncs que és la cantant de Pussycat Dolls, i que escoltaríem una de les cançons més populars, no?
6: Correcte.
0: Botons. Doncs molt bé, doncs amb aquesta cançó arribarem fins a 57. Jordi, moltes gràcies.
6: A tu, Gemma, moltíssimes gràcies.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
5: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Canvia l'accés de l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'aquest dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, des de la plaça de la Pau i l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització del nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i també millorarà l'accés en aquesta zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants d'aquesta plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i també dels edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també recuperaran a diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament dels treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades ara per les obres d'aquest nou vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant uns 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com l'accés als nous habitatges i a l'aparcament públic. L'Ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant aquests canvis i lamentant les possibles molèsties. I una nova edició del De Gorra dona el tret de sortir de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El concurs De Gorra ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula ja més de 17 temporades en antena, repartirà durant tot aquest estiu prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en dues franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes s'oferirà de 5 de la tarda a 8. Quan finalitzi la temporada de l'Ona Maresma, és a dir, a partir del 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a metres de 4 a 8. Malgrat la programació especial de l'estiu, Ràdio Palafolls mantindrà la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els butlletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que les edicions del vespre s'emetran ara a les 8 i a les 11. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de les xarxes socials de la nostra ràdio continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls durant aquests mesos d'estiu. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins passada la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual a partir del 14 de setembre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls.
2: 24 hores de bona música.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya.

0: com a presumpte autor dels últims incendis que s'havien produït al barri de Sant Lluís. Finalment, els Mossos d'Esquadra se l'enduien i passava a disposició judicial. L'home era membre del cos de voluntaris de l'ADF de l'Almaresme i veí del barri de Sant Lluís. Llavors, el president dels voluntaris, Joan Aldrofeu, assegurava que havien enviat l'home que resultava detingut com a reforç en l'incendi d'aquell mateix migdia, l'últim que va provocar l'infractor i on se'l va enxampar. Els cossos de seguretat ja feia temps que treballaven amb la hipòtesi que els incendis constants al barri de Sant Lluís eren provocats. Aquell mateix migdia, després de l'últim foc, la policia local havia detingut un home que en aquells moments es trobava a Can Jordà com a presumpte autor dels focs. La detenció era el resultat d'un operatiu conjunt entre els agents rurals, Mossos d'Esquadra, la policia local i també Protecció Civil. Des dels mitjans de comunicació d'aquell 2017, s'havien registrat una quinzena de focs a Sant Lluís, segons indicaven els articles i les notícies de ràdio. En gran part, els casos de focs seguien doncs una mateixa sintonia. Primer, un contenidor i després la crema d'uns marges. Més de la meitat dels incendis s'havien produït a la part alta del barri de Sant Lluís, al camí de Can Jordà, fins que van poder tenir l'autor. Precisament era llavors quan l'autor passava a disposició judicial al jutjat número 2 d'Arenys de Mar, després de la declaració que va quedar en llibertat amb càrrecs per possible delicte d'incendi forestal, fins que amb el pas del temps se'l va declarar Gemma culpable.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: Agenda sobre la taula perquè de seguida doncs, comencem a omplir-les amb en Martí Capçada per saber què passarà els pròxims dies a la nostra comarca. Però abans, Martí, direm on podem anar a donar sang, no?
1: Així és, Gemma, bona tarda, com estem?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, de dilluns a tope, a començar la setmaneta i a fer-vos 5 cèntims de plans que podem trobar aquí a la nostra comarca, que aviso que vinc carregat, bueno, no carregat de plans, sinó que els plans que hi ha crec que són bastant xulos. Així que, bueno, però primer de tot, com tu has dit, anem a fer un petit repàs als llocs on podem anar a donar sang. Et sembla bé?
0: I tant, som-hi.
1: Som-hi. Doncs el primer lloc, la primera localització és avui, 29 de juny, dilluns, a Calella. El segon ja és demà, a Malgrat de Mar. El tercer és el 4 de juliol, és a dir, parlem del dissabte a Premià de Mar. I l'última localitat és el diumenge a Vilassar de Mar. A més dels hospitals, que s'hi pot anar sempre, com també intentem recordar.
0: Perfecte, doncs ja sabem on podem donar sang aquests dies a la comarca del Maresme. I ara ja anem amb els plans i les activitats.
1: Doncs sí, i la primera activitat és que, clar, ara ja entrem a l'estiu i comencen a venir les festes majors, que diria personalment que és les millors festes que hi ha durant tot l'any, on millor m'ho passo, i crec que molta gent comparteix l'opinió. La primera, la primera activitat, ja que n'hi estan havent moltes, és la festa major de Premià de Dalt. El que passa és que avui és el seu últim dia, i les activitats que podem trobar durant el que queda de dia és... Avui a les 6 de la tarda, una actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. Després, a 8:45 del vespre, hi haurà una butirrumbada amb Muchacho i Los Sobrinos, que tocaran música, i de mentre s'estarà fent la tradicional ja botifarrada popular i ball amb rumba. I per concloure aquesta festa major, a les 11 de la nit hi haurà el piromusical, com no pot faltar, Gemma.
0: Molt bé, què més?
1: Vinga, activitats ara que podem fer a Calella. El dimecres tindrem a les de 9 del matí a 12 del matí al passeig Manuel Puigverd el festival La Minerva Canta al Mar. Després, a 6:45 de la tarda, tindrem el 98è aplec de la Sardana de Calella, on, a més, hi haurà una conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal, que ens explicarà una miqueta més sobre aquesta tradició tan nostra.
0: Doncs mira, en aquest aplec, Martí, hi podries trobar la teva catalaneta.
1: Sí, bueno, a veure, no estic gaire per buscar coses, però ja dic sempre jo que m'encanta tot el que sigui les tradicions catalanes.
0: Per això.
1: Jo, home, de fet, els meus pares crec que

0: van, no sé, no conèixer, però sí que una d'aquestes primeres activitats que vam fer com a enamorats va ser ballar sardanes allà a Cal Rosal, un poblet de, del Berguedà. Així que qui sap.
1: Qui sap, Martí, més coses, què més podem fer?
0: Vinga, ara us porto una activitat que podem fer durant tota la setmana, cada dia a Mataró, i és que del 26 de juny al 5 de juliol, és a dir, ja durant el cap de setmana aquest últim, fins a aquest diumenge, hi haurà la Ruta de la Croqueta, que serà la participació de 22 establiments i la novetat de l'anomenada croqueta dolça. Els assistents també podran recollir un, el carnet de tast, que animarà a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Les persones que completin el recorregut podran participar al sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per dues persones a l'hotel Atenea Port. Una de les novetats d'aquesta edició, Gemma, és la incorporació d'una nova categoria, que és la croqueta dolça, com hem dit, que obre la participació a pastisseries i també cafeteries de degustació, ampliant l'experiència gastronòmica i aportant noves propostes creatives. I la veritat és que no us el podem ensenyar, ja que això és ràdio, però he vist el cartell d'aquestes croquetes, que hi ha una foto de cada croqueta dels 22 establiments, i és per llepar-se els dits.
1: Quina és la teva croqueta preferida?
0: Uf, mira, jo ja ho he dit algun cop, abans de venir a treballar aquí a l'Ona Maresma estava treballant a un restaurant que es deia Cabina, no és per fer-los publicitat, però que feien una croqueta de cua de bou que estava, bueno, una cosa, Gemma, que no t'ho pots imaginar, eh? O sigui, bueno, i jo que ho veia, a més, tot el procés, perquè clar, la gent veu les croquetes i es pensen que pim-pam, perquè te la menges en un moment, però porta una feinada que jo m'havia estat hores i hores durant tota la tarda fent croquetes, eh? Així que els hi tinc una mica d'amor-odi, et diria.
1: Déu-n'hi-do, que bones, eh? Què més podem fer?
0: Vinga, una altra activitat que també abarca més d'un dia, i és que comença a l'1 de juliol, és a dir, aquest dimecres, i serà fins al 12 de juliol. Estem parlant del Festival Poesia i Més, que tornarà a omplir diversos municipis del Maresme, entre ells Caldes d'Estrac, que és d'on és la Fundació Palau, que és qui ho organitza. En aquest festival hi haurà poesia, música i també arts escèniques. En aquesta edició en concret es proposa una reflexió sobre el temps a través de la poesia, amb una programació que manté viu el llegat de Josep Palau i també aposta per noves formes d'expressió artística.
1: Més activitats, Martí.
0: Vinga, una altra activitat, i et diria que la meva preferida potser de l'any, eh? O sigui, ojo, perquè és una activitat que jo no he pogut fer mai i que des d'aquí obro una porta a tots els meus amics o qualsevol persona que m'hi vulgui acompanyar, i ja que tampoc hi podré anar aquest any, però parlem del Festival Canet Rock a Canet, i que és aquest dissabte. Crec que no li fa falta introducció, ja que és un dels festivals més famosos de Catalunya, i aquest any doncs hi aniran artistes que et diria que és que hi van els artistes més famosos de la nostra terra, els Figa Flowers, 31 Fam, els Catarres, Detallets, Buos, els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume, la Ludwig Bang i la Fúmiga, entre d'altres. Ja que també tindrem DJs, que no sé si els coneixes tu, Gemma, però tenim l'Ernest Codina, el DJ Trapé i el món DJ i DJ Katsu, que no sé com es pronuncia, però
1: la DJ, la DJ Trapella.
0: La DJ, perdona'm, la DJ Trapella, correcte.
1: Jo sí que hi vaig, el Canet Rock.
0: Sí? Molt, sí. Ostres, doncs ja m'explicaràs a veure què tal.
1: Hi vaig amb la meva germana, de fet, ahir ho estàvem parlant i em deia que no venien els Figa Flowers i aquí estan en primera plana, per tant, confirmem que venen Figa Flowers. Jo tinc molt clar, saps què passa? També em ve molt de gust aquest festival, el que, si mires la programació, els tiets, per exemple, no surten fins les 3 del matí.
0: És veritat que no, ara no tinc aquí davant els horaris i tot això, ho sabràs tu millor si vas, Gemma. Jo tinc aquí els artistes, però clar, potser això sempre hi ha polèmica, no? Perquè va molt a gustos.
1: Doncs busco horaris, mira, els tinc aquí davant. Per exemple, a les 6 Maria Jaume, a les 7 Doctor Prats, a les 8 JM Mainat, a 8:45 la Ludwig Band, a 8:45 també Ginestà, Amics de les Arts, vale, Figa Flowers a 3:15.
0: A 3:15, vale.
1: Encara, bueno, encara.
0: l'hora de màxima festa. Què vols dir encara?
1: És que ho trobo tard. Jo trobo que és molt tard, saps?
0: A veure, és que clar, depèn. Jo et diria que és l'hora, poder la millor hora, no? Perquè un festival que és fins molt tard, clar, els que són molt d'hora poder encara no t'agafen en aquell puntillo d'estar animat, no em refereixo a temes d'alcohol, sinó que, clar, quan arribes, doncs costa agafar embranzida, i ja els últims considero que estàs una miqueta cansat. Bueno, no sé, poder la gent té més bateria que jo, però bueno, no ho veig mal hora jo.
1: No, clar, tu que ets més jove que jo deus tenir, doncs,
0: bueno,
1: més corda.
0: Bueno, 3 anyets,
1: És igual, quan arribis als 30 t'ho prometo, Martí, que diràs: mare meva, ja no estic per aquests trotes, t'ho asseguro.
0: Hosti, no em diguis això, per favor, Gemma,
1: sí,
0: que em deprimeixo.
1: I cada any que passi pesarà més, o sigui, als 31, als 32, o sigui, serà com... beuràs una copa de vi i estaràs destrossat el dia següent.
0: Bueno, mira, per això s'ha d'aprofitar, cada cap de setmana s'ha d'exprimir al màxim perquè no passi això. Però home, jo crec que encara ens queda corda, Gemma, et veig molt pessimista.
1: No sé, jo només et dic que el cos no reacciona com quan reaccionava als 20, almenys en el meu cas.
0: Bueno, sí, ja és algo que suposo que és lo normal, Lo preocupant seria que estiguéssim allà amb 80 anys i encara ens anés la marxa. Cada etapa té lo seu bonic.
1: Total, Martí, alguna activitat més que podem... M'has dit que teníem coses molt xules, de fet ja ens has dit unes quantes, però hi ha alguna cosa més interessant?
0: Bueno, sobretot, o sigui, totes m'agraden molt, sobretot aquest Canet Rock, que a mi especialment li tinc un especial carinyo. I l'última activitat que us havia portat, que també està a la mar de bé, és aquest dissabte a l'Ella, ja que tindrem un vespreig, que també, com diem sempre, és una activitat que cada cop està sortint més de sota les pedres, però un vespreig amb una peculiaritat, que serà un vespreig entre vinyes, com no pot ser d'una altra manera parlant de l'Ella. Aquest s'anomenarà Vibre i serà entre vinyes, com he dit, per gaudir de les tardes del divendres i dissabte d'aquest cap de setmana, que he dit dissabte, però és dels dos dies. Serà un espai pensat per desconnectar i compartir amb música en directe, amb DJ, una proposta gastronòmica informal i també una selecció de vins i còctels per viure la posta de sol entre vinyes. Així que crec que també és una activitat molt xula.
1: I tant, doncs sí, en prenem nota de tot plegat. Martí, com sempre, moltes gràcies i fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.
2: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
1: I tot seguit parlem de cuina saludable amb la nostra coach alimentària, la Txell Rubio, i també amb en Jordi Duran des de Tordera. Endavant, companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres, com sempre.
3: Com estàs, Txell? Com estàs?
4: Bé, potser amb la frase del mes, no? Amb molta calor.
3: Sí, això sí, ens fa suar, i a vegades saps què em passa, Txell? Que amb tanta calor hi ha vegades que se'm tanca l'estómac, no tinc tanta gana.
4: Normal. Ara és una època per prendre molts líquids, prendre fruites i sobretot hortalitzes amb molt líquid, que diríem ara estrella, el cogombre i el carbassó. Ara és una superèpoca per menjar això.
3: Jo sóc molt de fruites, això sí, de la nevera, fresquetes, les nectarines, m'encanten els meló, la xíndria. Ostres, per mi són espectaculars ara a l'estiu. Digues.
4: Digue'm. Ara s'ha d'aprofitar perquè pots fer-te un gazpacho de meló fantàstic o una crema de meló fantàstica.
3: Mira, no l'he fet mai aquesta, un gazpacho de meló, però l'apunto. Aquesta me l'apunto.
4: Doncs, la setmana que ve la fem, va.
3: Vinga, va, ara m'agrada. Necessito saber com es fa, perquè si no jo sol no la podré. I amb aquestes temperatures, Txell, què ens portes avui?
4: Oi, avui fresquet i còmode.
3: D'aquest
4: bath cooking que tenim. Clar, d'aquest bath cooking que tenim. Com sempre que diem, aquest arròs integral que podem bullir, avui és vermell, però recordeu que també el podeu fer negre, que també és integral. però tenim avui una recepta que és la segona recepta d'aquest estiu 2026, i la recepta, en aquest cas, l'estrella, les escopinyes. Us agraden les escopinyes?
3: Oh, a mi m'encanten, eh? I tu, a les escopinyes, les fas també com... Si et vas a algun bar o restaurant per picar, demanes aquestes escopinyes, tu, a vegades?
4: Doncs tinc que dir que no sol demanar escopinyes en un bar. Per què? Doncs perquè moltes vegades a mi m'agrada, quan compro una llauna, saber què porta la llauna, i al bar ho tinc difícil. Per tant, o naturals o la llauna que jo pugui comprar que sàpiga quins ingredients porta.
3: I després, si te la compres a casa, li acostumes a llançar aquesta salseta d'espinaler o no?
4: Doncs t'he de dir que no, perquè m'agrada fer-la d'una altra manera. Si no, sempre saben igual, i hem de buscar altres sabors, altres textures i altres olors.
3: Doncs anem a veure, anem a centrar-nos amb aquest ingredient estrella que ens portes avui. Què necessitem per cuinar, o què és la recepta? Perquè encara no sabem que l'ingredient estrella són aquestes escopinyes, que porta també arròs vermell, però què hi ha?
4: Doncs avui tenim aquesta amanida d'arròs vermell amb escopinyes i una vinagreta de rocafort amb flors d'all. Per tant, tot molt fresquet, molt fàcil de fer. Sembla d'aquí, d'estrella Michelin, però de casa, perquè és molt fàcil.
3: O sigui, són aquests plats que ara el puc preparar per sopar i impressionar a qui vulgui, no?
4: Sí, quedaràs molt bé. Quedareu molt bé. I tant, i tant.
3: Què necessitem per cuinar aquest plat?
4: Doncs necessitem, com hem dit, aquest arròs vermell, per persona uns 50 grams, escopinyes, una llauna, que estaria bé aquestes, que una vegada les escorres queden amb 90 grams, més o menys. En aquest cas són naturals, les escopinyes. El roquefort, que seria una cullerada sopera, la sal marina, l'oli, una cullerada sopera, vinagre de poma, dues cullerades soperes, i en aquest cas una miqueta d'anet, i per decorar les flors d'all, d'acord? Així que, si voleu, ja anem per l'elaboració.
3: Oh, i tant!
4: Molt fàcil, eh? Ja ho hem dit, moltes vegades hem parlat de l'arròs, l'arròs integral tan important. Per què? Perquè després té absorció, és més lent, aquest carbohidrat és més interessant nutricionalment, i aquí al Mediterrani tenim que donar les gràcies que tenim arròs vermell i arròs negre. Per tant, s'ha d'aprofitar, és boníssim, i si no l'haveu incorporat a la vostra dieta, feu-ho. L'has provat alguna vegada o l'haveu provat?
3: Jo no, t'he de dir que jo no.
4: Doncs ja tens un pendent, teniu un pendent.
3: Sí, aquesta recepta ja me l'apunto. Digue'm.
4: Ben fet. Què més farem? Que farem les escopinyes i les... traurem de la llauna, molt important. Molt important, quan traiem una llauna, i són d'aquestes de metall, traiem, buidem i tornem a ficar dintre la tapa, i després fem el rebuig, o sigui, on toca, però sempre amb la tapa dintre, perquè sigui menys perillós després el fet de tirar aquestes tapes. Què farem després? Si la proveu i veieu que té una mica de sorra, que pot ser, deixem una estona amb una miqueta d'aigua i sal, d'acord? Què més farem en aquest cas? Doncs, per fer aquesta vinagreta, roquefort, com hem dit, roquefort, l'oli, el vinagre i un xic de sal. Ho podem fer amb... Primer triturem amb una forquilla, també ho podem fer amb un morter, molt fàcil, no fa falta agafar el mini pímer, i ens quedarà aquesta textura que inclús pot ser grumosa, que és molt interessant. I ja tindrem això, que és molt fàcil. Què farem més? Agafar aquestes flors d'alls, que jo, per exemple, ara queden supermaques, les tinc... les tenim a la terrassa i són precioses, i clar, aquest contrast, tu estàs menjant aquestes escopinyes amb les flors d'all i notes, per això es diuen flors d'all, perquè saben all. Per tant, recuperarem aquestes escopinyes, les escorrerem i muntarem el plat. Tenim dues maneres de muntar aquest plat. Podem posar-ho tot junt i fer un timbal, o podem fer la base només de l'arròs i després per sobre aquesta barreja de decoració, per sobre l'anet, que també queda molt bé, o l'incorporeu amb el roquefort que hem fet, aquesta vinagreta. Què us sembla? Fàcil, oi?
3: Home, de moment sí, de moment sí, sí, sí, sí.
4: Oi? I tenim aquests dos emplatats tan interessants. Què anem a dir de les curiositats i les propietats de les escopinyes? Les tenim aquí al Mediterrani, molt important. Ara és la veda, d'acord, i es poden pescar d'octubre a abril, però només poden pescar-les els professionals. Nosaltres no podem anar a pescar, en aquest cas, escopinyes, perquè ja sabem, doncs, que tot el mar ha tingut una massificació de pesca, d'acord? I és un aliment que té moltíssimes, moltíssimes propietats. Té moltes proteïnes, té vitamina B12 i, sobretot, com l'altre dia, donar-vos les gràcies que ens veu posar aquella cançó de la menopàusia, tan xula, donar les gràcies, doncs són molt importants a les dones que estem en peri, en meno, que l'hem passat, com és el meu cas, també. I és molt important perquè les escopinyes tenen molt, molt de ferro. Per tant, també contenen zinc. Un dia el company va preguntar també quin peix també tenia o quin marisc tenia zinc. Així que també indicat amb dietes hipocalòriques per gent que està controlant el pes, i sobretot us hem de dir que és una recepta econòmica, que és molt fàcil de fer i que quedareu com un senyor. Per tant, crec que és important.
3: Sí, no, no, no. I a més, ostres, ha semblat bastant facileta, i és el que deies al principi, no? Una recepta que no és tan difícil de fer, però que alhora, quan, si l'emplates bé amb detall, quedes espectacular.
4: Correcte, Jordi, i companys i companyes, és molt important. A més, com parlem moltes vegades i diem amb el que parlem de la neurogastronomia, tan important que el fet de menjar, mengem moltes vegades realment primer pel que veiem, pel que olorem, doncs hem d'aprofitar i quedarem molt bé. Què més us he de dir? Que és una recepta sense gluten per persones que tenen una dieta flexitariana i, com sempre us diem, que nosaltres fem aquests tallers de cuina, fem aquestes receptes que són per tothom oberts, però sobretot moltes vegades treballem amb col·lectius amb necessitats especials, treballem amb persones amb diversitat funcional, que fem tallers, els adaptem, i avui m'agradaria, doncs, que una persona pugui acomiadar aquest programa, que és una persona que és part del Som com Som. Així que, si us sembla, doncs, podem que us digui alguna cosa. Què us sembla?
3: I tant, sí, sí, endavant.
4: Doncs aquest noi, que és l'Isaac, que és el meu fill, ara us dirà a tothom, us saludarà, us dirà bona tarda i tot el que li agrada amb ell, la cuina. El tenim aquí. Digues bona tarda a tothom. A tothom, tothom que t'escolti. Isaac, digues bona tarda. Tothom, què es diu? Bona?
5: Tarda.
4: Bona tarda, ara en Jordi, la Gemma, tot l'equip i tota la gent de l'Ona Maresma que t'escolta. Què et semblen els tallers de cuina? No, hem dit que no es podien dir paraulotes, que estem en directe. Perdoneu, és el directe, però no, hem dit que són molt macos. Molt macos, molt macos.
5: Conya.
4: Bé, bé, bé. Doncs l'Isaac us ha dit la seva opinió. Recordem moltes vegades que són persones que diuen tota la veritat, ho sento, perquè teníem parlat que no podíem dir cap paraulota. Realment ho sento, perdoneu.
3: No, home, no, coses del directe, com ja has dit, i és important, a més, amb aquests tallers que també els ajuden i també van aprenent moltes coses, com tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Txell.
4: Gràcies, una abraçada, i per la propera, que és la última, aquesta crema de meló, que te la dedicarem.
3: Moltes gràcies, Txell, doncs ens veurem la setmana vinent.
4: Bona tarda.
3: Que vagi bé, adeu.
1: I després de parlar de cuina, passem amb més entrevistes. Fèlix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així que avui descobrim una mica més sobre la seva vida i el llegat que va deixar, i ho fem amb l'exarxiver de l'Ajuntament de Malgrat, en Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, l'Albert Díez.
6: Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Fèlix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX, i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
7: Bon dia.
0: Bon dia.
6: Bé, en primer lloc, per què Fèlix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
7: Bé, no, començo jo, no?
6: Sí, endavant.
7: Home, important. Fèlix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona, doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida, doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració, doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la inauguració d'una plaça quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història, i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Ballent, que a Veneçuela, per la mateixa família, doncs es veia que no... És com que Veneçuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, fotografies, objectes, diaris, tot això, doncs, va acabar venint cap a Malgrat.
6: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Veneçuela a descobrir, territoris desconeguts? Com va ser això?
7: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí, no marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... el Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud de sortir i de veure món. Ell va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capital de Marina Mercant, i això el va permetre descobrir, o tenir ganes de descobrir món, i el que fa la seva mare, bàsicament, intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere, i a partir d'aquí, doncs, es construeix ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, Però tant ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, fa s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
6: Val. Dins de totes les aportacions que va fer Fèlix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com per exemple va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Veneçuela.
7: Clar, sí. Mm.
8: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, el, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, mm. es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del, del Salto Ángel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa i a nivell social per això, però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Angel, vale? Per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat? Perdona.
6: Bueno, havia preguntava sobre quines altres aportacions o
8: sí,
6: fets
8: bueno,
6: se li atribueixen, sí, a Fèlix Cardona.
7: Sí, deixem puntualitzar una mica això dalt, la gent li diu Salto Ángel, inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'Àngel, no?
8: Mm-hmm.
7: I es pensa que hi ha un àngel que vol i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt, és Salto Ángel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que era Paco Pai, Meru, sí. Que és una mica el que en recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. No sé, ell diu que ell no descobreix res, que aquest salt ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que i que això del Salto Ángel està molt bé, i que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, eh? Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Ángel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tot uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
6: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, en comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
8: Sí, de fet, en el fons documental de Fèlix Cardona que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma, vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors, doncs, fa diverses expedicions, i això si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època que pràcticament de guerra civil, uns anys abans, i aconsegueix tornar a anar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
7: Clar.
6: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la guerra civil, també se l'atribueix a Fèlix Cardona o té un paper important o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar, no sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
7: Bueno, és el tema del cautxú, és el tema del cautxú, que hi ha una hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell d'alguna manera doncs està en contacte amb això i facilita com participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Sí, hi ha una mica la idea, Cardona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, sí, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni un tretent les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
6: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, llavors voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
8: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Malgrat però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons d'objectes com tenim a l'arxiu, sinó que se n'ha de fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
7: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
6: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
7: Això d'antic em sona...
6: Ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
8: Gràcies, igualment.
7: A tu, gràcies.
1: Molt bé, doncs de seguida continuem avançant amb el programa d'avui, però abans fem un breu recordatori de la pregunta del dia. Us recordem que estàvem preguntant si alguna vegada us heu plantejat marxar del país. Podeu respondre aquesta pregunta fins al punt de les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresma, que ens trobareu a X i també a Instagram. I bé, doncs teniu dues respostes possibles, sí o no. De moment, pel que fa a les respostes, més d'un 80% de les persones que han votat a la pregunta han dit que sí, que s'han plantejat alguna vegada marxar del país, i marxar, volem dir, doncs marxar una temporada llarga. Ara tornem, fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Vinga, últims 15 minuts de programa de l'Ona Maresma d'avui dilluns. Com sempre, uns últims minuts dedicats a la tertúlia esportiva per conèixer tota l'actualitat del món esportiu de la mà dels nostres companys. Avui condueix la tertúlia i durant els dies que venen també en Jordi Duran i també, doncs, hi diuen la seva, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda de nou, Gemma.
4: Bona
3: Martí,
4: tarda.
3: Gemma, com esteu?
4: Hola, un plaer, com estem?
3: Rep, un plaer estar aquí amb vosaltres, que com bé ho ha dit la Gemma, però que estic aquí fent de Mar Tres Serres i a veure què tal tot. Anem a comentar una cosa que, bueno, és una notícia que us porto, però que m'ha donat a pensar, i és que en aquest Mundial que s'està disputant, que és el tema d'actualitat, que no sé si l'esteu seguint o no.
5: Correcte.
4: Sí, Déu-n'hi-do, s'intenta.
3: Val. Doncs ara ja en parlarem, però comencem amb una notícia no gaire bona, no gaire, per no dir res de bona, i és que s'ha confirmat una tragèdia en el Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fanzone. L'atac s'ha comès en una de les pantalles gegants a San José, a Califòrnia, i tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit, bé, ostres, per una part, sort que no s'estigui emetent cap partit, perquè si no aquella zona hagués estat ple de persones, però que en ple una fanzone, que en principi ha d'haver-hi seguretat, hagi succeït això, m'ha donat a pensar que hi ha vegades, que potser no és el cas, que no sigui per aquest fanatisme, però moltes vegades en el món del futbol, ostres, veiem un fanatisme que acaba fins i tot amb baralles campals i també amb moltes tragèdies.
5: Jo, de fet, quan parlem de fanatisme, tots els que hem estat relacionats amb l'esport des de ben petit, sobretot, al final relacionem una mica el fanatisme, no sé si amb l'extremisme, no? Que al final tots els extrems són dolents, però sobretot que almenys parlo pel meu costat, no? Que jo ho he viscut en el món del bàsquet, que quan ets petit, sobretot, sí que és algo complicat i que poder creues la línia a l'hora de ser un fanàtic, almenys l'entorn, no? Quan tu ets petit, sí. Òbviament aquesta notícia no creua la línia, sinó creua totes les figures geomètriques que existeixen, o sigui que males notícies, sí, sí.
4: Sí, sí, jo estic d'acord, eh? Crec que al final l'esport en general, però en especial el futbol, ja que jo també sóc com en Sergi, que vinc del món del bàsquet, però crec que el futbol treu molt més de si a les persones, és capaç de treure lo millor i lo pitjor de cadascú, perquè hi ha qui assoleix els moments de màxima felicitat quan el seu equip guanya o marca un gol, i hi ha qui perd completament els papers i acaben passant notícies com aquesta, que crec que són, bueno, de fet, són inadmissibles. Així que res, una llàstima.
3: Veig que els tres venim del bàsquet, que em dona també a parlar una mica, em faig una passa al cantó, tampoc m'allunyo gaire, però en el bàsquet és com que em dona la sensació de que es té fins i tot una mica més de respecte cap a, o fins i tot cap a l'àrbitre, cap a la figura, perquè en res et pots estar fora de la pista, que en el futbol, no?
4: Bueno, a la NBA els àrbitres sí. Són figures respectadíssimes, o sigui, els àrbitres de la NBA és que hi ha una oda entorn a ells increïble, és que estic 100% d'acord amb el que acabes de dir.
5: De fet, els de bueno, no només l'ACB sinó també l'Eurolliga, que hi ha un concepte que a vegades es veu en vídeos, no? De com els àrbits parlen amb els jugadors i se'ls veu com amb una superioritat i un respecte, i a més això que han incorporat d'utilitzar el micro per comunicar totes les decisions, cosa que s'ha ficat en el futbol ara, recentment en el Mundial.
3: Sí, molta més transparència en el món del bàsquet, diguem-ho així. Per tant, continuem amb el bàsquet amb una notícia, i és que Moses Wright confirma el fitxatge pel Barça i una mica paga tot aquest soroll que hi havia en el cas de Mike James, que suposo que no sé si heu estat el cas de tot l'enrenou que s'ha format amb Mike James.
5: I amb en Navarro, que ha plegat, i era hora, respecto molt en Juan Carlos Navarro, òbviament, perquè ha sigut un gran jugador, però com a directiu deixa molt que desitjar, llavors millor que una passa al costat, però jo, que he sigut seguidor del Barça de bàsquet des de ben petit, que he anat al Palau, estic cansat, veurem aquest Moses Wright, però estic cansat d'aquests fitxatges que duren un any, que és un tio d'Estats Units que, bueno, no sé si coneix gent, jo almenys no el coneixia, que dura un any al Barça i de cop i volta marxa.
4: Sí, jo estic amb en Sergi, o sigui, el Navarro, pobre, o sigui, no li han funcionat les coses. El Barça té un gran problema de gestió des d'allà fa uns anyets. Ara semblava com la figura de l'entrenador, però també se'ls hi en va. No ho sé, jo tampoc crec que sigui la solució anar fitxant. Sí que Moses Wright és un grandíssim jugador, però està a la línia d'aquest tipus de jugador que diuen Sergi, que crec que sí que et poden apagar la flama del moment o et poden guanyar partits ells sols, però no et poden guanyar campionats, ja que no formen part d'un projecte esportiu, que és el que necessitaria un equip com el Barça per arribar a codejar-se amb els millors d'Europa.
3: Bueno, també és el cas de Mike James, perquè no, ara no recordo, però no sé si 33 anys, si no recordo malament, òbviament sí que és el màxim anotador de l'Eurolliga i tot el que tu vulguis, però ostres, un jugador de 33 anys amb la plantilla ja amb una data avançada, també necessites una mica d'aquest talent jove que puguis planejar una mica de futur amb tots ells i no que sigui temporada com heu anat dient.
5: Hi ha un concepte molt curiós que passa amb el futbol, que sí que hi ha molta cantera, no? Que veus que pugen jugadors, que per exemple, no sé, Gavi, Pedri, tots aquests jugadors, bueno, Pedri no, però sí que hi ha jugadors, bueno, Marc Bernal, no? Casadó, que pugen i juguen amb el primer equip, però amb el bàsquet no sé per què passen
6: costa
5: allà. Sí, que costa, no ho sé.
3: Hi ha una fuga de talent en el Barça de bàsquet de la Pedrera que, ostres, s'hauria de fer mirar.
4: Jo aquí trenco una llança a favor de l'equip, que ja sabeu que jo sóc del Joventut de Badalona, i aquí sí que en aquest aspecte anem més tranquils. De fet, se'ns ha anat ara Rússic per 2 milions als Estats Units, que sort en tenim, de fet, de la cantera, i crec que, de fet, és un model que el Barça hauria d'intentar donar-li més oportunitats. És que crec que, de fet, el propi soci és el que voldria, més que fitxar estrelles, que gent que els hi genera il·lusió i que sentin el club seu, no un de fora que s'estarà, com diuen Sergi, un any i se'n anirà.
5: Saps què passa, Martí? Que ja més amunt hi ha l'NBA, en el futbol no, perquè el Barça més amunt, bueno, hi ha més equips, però no hi lligues, i en el bàsquet hi ha l'NBA, malauradament.
4: Sí, tens raó. El que passa és que, clar, parlem de casos molt concrets. Els que van a l'NBA des de l'ACB han de ser gent, estem parlant de Luka Doncic i casos molt comptats, però sí, tens raó.
3: Nois, per acabar aquests dos últims 3 minutets, bueno, gairebé un minutet, repassem aquests resultats que estem tinguent en el Mundial. Ostres, primera classificada és Canadà, ja per aquests octaus. No sé què n'opineu també, perquè s'ha dit que potser Argentina té un camí molt fàcil cap a les semifinals finals, i Espanya, que es veurà les cares contra Àustria.
5: Té un camí fàcil, res estrany, val a dir, coses que passen en el món del futbol i en els despatxos, però jo sóc fan número 1 i cada mundial que passa els agafo molt de carinyo a Japó. Té unes ganes que avui eliminin a Brasil.
4: Oh, Sergi, jo igual, mira, veritat, em pilles ara just, acabo d'enviar un missatge als meus amics fa una horeta dient això també, a veure si es dona.
3: I sabeu on està en Marc, no?
4: Sí, a Japó. Animant.
5: Jugarà avui.
3: A veure si s'ho passa. Ostres, pot ser un escàndol la celebració de Japó. Una celebració civilitzada, això sí, en allà, amb molt de seny.
4: I tant, sempre és com una notícia que surt a tots els mundials, el seny i l'ordenat, si l'onet que ho deixen sempre els vestidors, i bueno, un exemple a seguir realment, ojalà tothom es comportés així. Hem iniciat la tertúlia amb la tragèdia aquesta que ens has explicat. Bueno, això per part dels aficionats japonesos és que és algo impensable, no lo següent.
5: Sí. Però quan els veus jugar, juguen així, en bloc, o sigui, sense pilota, és espectacular com es mouen, i amb pilota també.
3: Nois, veurem aquest vespre el que passa amb aquest Japó-Brasil, amb aquest Brasil-Japó, millor dit, i ho deixem per aquí perquè el temps ens esgota. Moltíssimes gràcies, nois, per haver estat en aquesta tertúlia, i ens veiem en el proper dia.
4: A vosaltres, merci.
2: I gràcies també a tots els que ens escolten. Nosaltres acabem el programa d'avui, ho fem amb música. Adeu, fins demà.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats ja esgotades. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls tancarà per vacances, però ja té a punt el nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat dia 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i d'exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta d'instrumental ja sense vacants. Segons explica el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten ja, de fet, amb llista d'espera de cara al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
1: Per tant, de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve, amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
0: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats a formar-se al centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per a tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se, com escoltàvem, classes col·lectives, continua obert a noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matrícula a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no acabin formalitzant la inscripció, tot i que es preveu difícil d'accés en les disciplines, ara com ara, amb llista d'espera.
1: A partir del mes de setembre s'obrirà un altre període de matrícula oberta, doncs per si hi hagués alguna plaça lliure que hagués quedat vacant, algú que s'hagués tirat enrere. És difícil perquè hi ha una llista d'espera, però bueno, a partir del setembre s'obre aquest nou període de matrícula oberta i durant el curs, doncs sempre si hi ha alguna baixa, doncs sempre es podria suplir.
0: Així mateix, l'escola també mantindrà la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs del curs escolar que, com dèiem, començarà passant l'estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Això ja no hi ha qui ho pari. Hem començat el de gorra a Ràdio Palafolls aquest matí i, com sempre, també tenim de gorra express cada tarda, de dilluns a divendres, per aconseguir també bons premis. Tan senzill com respondre a la pregunta que ara mateix et formularé. Així entres dins el sorteig del premi d'aquesta tarda

0: i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Aquesta tarda, sense contrasenyes ni res. Atenció, que avui pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Un dels premis que més ens demaneu al de gorra i que torna també aquest estiu 2026 per poder relaxar-te abans d'aquell viatge que poder fareu aquest estiu o simplement per passar un dia amb la teva parella, amb algun amic o amb algun familiar. Aquesta sessió d'espa per dues persones pot ser teva avui si jugues amb el de gorra express i contestes a una senzilla pregunta mirant-nos al Malik parlant de Palafolls, perquè avui volem que ens diguis com es diu el nom del festival que aquest passat divendres, dissabte i diumenge va unir gastronomia, moda i bona música, sobretot al Village del Parc de les Esplanes, però també amb d'altres activitats al centre del nostre municipi. Com es diu, doncs, el nom d'aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'estiu a Palafolls i que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana? Envia'ns la resposta i demà, com dèiem, el nom de la guanyadora o el guanyador.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 29 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix, a Palafolls, destacant l'única activitat per aquest cap de setmana. Es tracta d'un taller de currículum per a joves. Es farà a Can Batlle, tot just el pròxim 30 de juny, a partir de 6:15 de la tarda. Per més informació, podeu consultar les diferents xarxes socials.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar també destacarem per demà, dimarts, que el Banc de Donació de Sang organitza una campanya de donació de plasma a l'Arxiu Municipal. Serà a partir de 5 de la tarda i fins a 9:00 del vespre. Avancem una miqueta més i ens fixem també amb les diferents activitats al municipi de Pineda de Mar. Continuen els diferents cursos que organitza l'Ajuntament, per exemple, el curs d'auxiliar de manteniment d'instal·lacions hotelers, el curs d'animació turística o el curs de monitor o monitora en el lliure, tot plegat amb més informació a les xarxes socials. A part de tot això, aquest divendres hi ha la proposta Juguem, la trobada per jugar a jocs de taula a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, que com cada setmana començarà a 6:15 de la tarda a càrrec de l'Albert Escaiola.
0: No t'ho perdis.
1: Una activitat per totes les edats, però es necessita inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Calella. Aquesta tarda, al punt de 6:00, a l'Auditori Josep Maria de Terricabres, hi ha una xerrada informativa per fer front a l'edatisme. Una xerrada oberta a tothom. I a 7:00, al passeig de Manuel Puigverd, actuació de la banda juvenil britànica del Baxter College del Regne Unit. Ja per demà, dimarts, destacarem a partir de 6:00 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça l'hora del conte. Porta per títol Contes amb orgull, a càrrec d'Olga Cercós. I un apunt més a Calella, a partir de 8:15 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fotofilm i Calella, 60 anys d'història compartida, a càrrec de Josep Lluís Fillat, Josep Maria Colomer, Quim Botell i Toni Cairós, amb la presentació a càrrec de Jordi Ten i Figueres, organitzat per l'associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Girem plana, anem ara fins al municipi de Tordera. Si agafem l'agenda d'aquest municipi, apuntarem a l'agenda les primeres propostes dins el Festival Multipolar. Aquest dimecres, per exemple, hi haurà espectacle de narració oral. Serà a partir de 9:00 del vespre al Parc de la Mollera. Un espectacle que porta per títol La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs.
0: No t'ho perdis.
1: I també cal parlar de l'altre claver aquest dijous des de 10:00 del vespre, diferents propostes. 3 nits d'estiu, 3 experiències gastronòmiques i 3 concerts. Serà a la plaça Miquel Martí i Pol. Per últim, acabarem el No t'ho perdis d'avui visitant el municipi de Blanes. Tant avui com demà hi ha teatre per infants al Teatre de Blanes. Serà entre 11:15 del matí i 12:15 del migdia. Una activitat gratuïta per infants i joves d'entre 10 a 14 anys. A part, aquest dijous continuen els dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquesta setmana, a partir de 9:15 del vespre, amb l'actuació de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Això ja no hi ha qui ho pari. Hem començat el de gorra a Ràdio Palafolls aquest matí i, com sempre, també tenim de gorra express cada tarda, de dilluns a divendres, per aconseguir també bons premis. Tan senzill com respondre a la pregunta que ara mateix et formularé. Així entres dins el sorteig del premi d'aquesta tarda i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Aquesta tarda, sense contrasenyes ni res. Atenció, que avui pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Event Olympic Resort, un dels premis que més ens demaneu al de gorra i que torna també aquest estiu 2026 per poder relaxar-te abans d'aquell viatge que poder fareu aquest estiu o simplement per passar un dia amb la teva parella, amb algun amic o amb algun familiar. Aquesta sessió d'espa per dues persones pot ser teva avui si jugues amb el de gorra express i contestes a una senzilla pregunta mirant-nos al Malik parlant de Palafolls, perquè avui volem que ens diguis com es diu el nom del festival que aquest passat divendres, dissabte i diumenge va unir gastronomia, moda i bona música, sobretot al Village del Parc de les Esplanes, però també amb d'altres activitats al centre del nostre municipi. Com es diu, doncs, el nom d'aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'estiu a Palafolls i que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana? Envia'ns la resposta i demà, com dèiem, el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
3: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
4: De gorra.
3: De gorra.
5: De gorra.
3: Amb Ràdio Palafolls.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: canvia l'accés de l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial des d'aquest dilluns i fins ja ben entrada la tardor. L'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, des de la plaça de la Pau i l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització del nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i també millorarà l'accés en aquesta zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants d'aquesta plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i també dels edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també recuperaran diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament dels treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades ara per les obres d'aquest nou vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant uns 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com l'accés als nous habitatges i a l'aparcament públic. L'Ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant aquests canvis i lamentant les possibles molèsties. I una nova edició del Dagorra dona el tret de sortida a la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El concurs Dagorra ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula ja més de 17 temporades en antena, repartirà durant tot aquest estiu prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en dues franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes s'oferirà de 5 de la tarda a 8. Quan finalitzi la temporada de l'Ona Maresma, és a dir, a partir del 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a metres de 4 a 8. Malgrat la programació especial de l'estiu, Ràdio Palafolls mantindrà la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els butlletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que les edicions del vespre s'emetran ara a les 8 i a les 11. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils a les xarxes socials de la nostra ràdio continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls durant aquests mesos d'estiu. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins passada la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual a partir del 14 de setembre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Això ja no hi ha qui ho pari. Hem començat el de gorra a Ràdio Palafolls aquest matí i, com sempre, també tenim de gorra express cada tarda, de dilluns a divendres, per aconseguir també bons premis. Tan senzill com respondre a la pregunta que ara mateix et formularé. Així entres dins el sorteig del premi d'aquesta tarda i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Aquesta tarda, sense contrasenyes ni res. Atenció, que avui pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebeni Olympic Resort, un dels premis que més ens demaneu al de gorra i que torna també aquest estiu 2026 per poder relaxar-te abans d'aquell viatge que poder fareu aquest estiu o simplement per passar un dia amb la teva parella, amb algun amic o amb algun familiar. Aquesta sessió d'espa per dues persones pot ser teva avui si jugues amb el de gorra express i contestes a una senzilla pregunta mirant-nos al Malik, parlant de Palafolls, perquè avui volem que ens diguis com es diu el nom del festival que aquest passat divendres, dissabte i diumenge va unir gastronomia, moda i bona música, sobretot al Village del Parc de les Esplanes, però també amb d'altres activitats al centre del nostre municipi. Com es diu, doncs, el nom d'aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'estiu a Palafolls i que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana? Envia'ns la resposta i demà, com dèiem, el nom de la guanyadora o el guanyador.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes...
3: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Això ja no hi ha qui ho pari. Hem començat el de gorra a Ràdio Palafolls aquest matí i, com sempre, també tenim de gorra express cada tarda, de dilluns a divendres, per aconseguir també bons premis. Tan senzill com respondre a la pregunta que ara mateix et formularé. Així entres dins el sorteig del premi d'aquesta tarda i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Aquesta tarda, sense contrasenyes ni res. Atenció, que avui pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebeni Olympic Resort, un dels premis que més ens demaneu al de gorra i que torna també aquest estiu 2026 per poder relaxar-te abans d'aquell viatge que poder fareu aquest estiu o simplement per passar un dia amb la teva parella, amb algun amic o amb algun familiar. Aquesta sessió d'espa per dues persones pot ser teva avui si jugues amb el de gorra express i contestes a una senzilla pregunta mirant-nos al Malik, parlant de Palafolls, perquè avui volem que ens diguis com es diu el nom del festival que aquest passat divendres, dissabte i diumenge va unir gastronomia, moda i bona música, sobretot al Village del Parc de les Esplanes, però també amb d'altres activitats al centre del nostre municipi. Com es diu, doncs, el nom d'aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'estiu a Palafolls i que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana? Envia'ns la resposta i demà, com dèiem, el nom de la guanyadora o el guanyador.
3: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el de gorra amb Ràdio Palafolls.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de...

0: El FEM tanca la sisena edició amb un balanç positiu. El festival FEM Palafolls va baixar ahir el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Vespreig de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortir de la temporada d'estiu al nostre municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat ja en aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat precisament en la jornada d'ahir diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre més interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament també es fa una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una molt bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestox van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del FEM Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que havíem preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs, la gent ha gaudit i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i els suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
0: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. Sis edicions després ja s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu aquí a Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Això ja no hi ha qui ho pari. Hem començat el de gorra a Ràdio Palafolls aquest matí i, com sempre, també tenim de gorra express cada tarda, de dilluns a divendres, per aconseguir també bons premis. Tan senzill com respondre a la pregunta que ara mateix et formularé. Així entres dins el sorteig del premi d'aquesta

0: aquesta tarda i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Aquesta tarda, sense contrasenyes ni res. Atenció, que avui pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Un dels premis que més ens demaneu al de gorra i que torna també aquest estiu 2026 per poder relaxar-te abans d'aquell viatge que poder fareu aquest estiu o simplement per passar un dia amb la teva parella, amb algun amic o amb algun familiar. Aquesta sessió d'espa per dues persones pot ser teva avui si jugues amb el de gorra express i contestes a una senzilla pregunta mirant-nos al Malik parlant de Palafolls, perquè avui volem que ens diguis com es diu el nom del festival que aquest passat divendres, dissabte i diumenge va unir gastronomia, moda i bona música, sobretot al Village del Parc de les Esplanes, però també amb d'altres activitats al centre del nostre municipi. Com es diu, doncs, el nom d'aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'estiu a Palafolls i que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana? Envia'ns la resposta i demà, com dèiem, el nom de la guanyadora o el guanyador.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Si algú et pregunta... Recorda, escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Passa-ho.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 29 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix, a Palafolls, destacant l'única activitat per aquest cap de setmana. Es tracta d'un taller de currículum per a joves. Es farà a Can Batlle, tot just el pròxim 30 de juny, a partir de 6:15 de la tarda. Per més informació, podeu consultar les diferents xarxes socials.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar també destacarem per demà, dimarts, que el Banc de Donació de Sang organitza una campanya de donació de plasma a l'Arxiu Municipal. Serà a partir de 5 de la tarda i fins a 9 del vespre. Avancem una miqueta més i ens fixem també amb les diferents activitats al municipi de Pineda de Mar. Continuen els diferents cursos que organitza l'Ajuntament, per exemple, el curs d'auxiliar de manteniment d'instal·lacions hotelers, el curs d'animació turística o el curs de monitor o monitora en el lliure, tot plegat amb més informació a les xarxes socials. A part de tot això, aquest divendres hi ha la proposta Juguem, la trobada per jugar a jocs de taula a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, que, com cada setmana, començarà a 6:15 de la tarda a càrrec de l'Albert Escaiola.
0: No t'ho perdis.
1: Una activitat per totes les edats, però es necessita inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Calella. Aquesta tarda, al punt de 6:00, a l'Auditori Josep Maria de Terricabres, hi ha una xerrada informativa per fer front a l'edatisme. Una xerrada oberta a tothom. I a 7:00, al passeig de Manuel Puigvert, actuació de la banda juvenil britànica del Baxter College del Regne Unit. Ja per demà, dimarts, destacarem a partir de 6:00 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça l'hora del conte. Porta per títol Contes amb orgull, a càrrec d'Olga Cercós. I un apunt més a Calella, a partir de 7:45 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fotofilm i Calella, 60 anys d'història compartida, a càrrec de Josep Lluís Fillat, Josep Maria Colomer, Quim Botell i Toni Cairós, amb la presentació a càrrec de Jordi Ten i Figueres, organitzat per l'associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Girem plana, anem ara fins al municipi de Tordera. Si agafem l'agenda d'aquest municipi, apuntarem a l'agenda les primeres propostes dins el Festival Multipolar. Aquest dimecres, per exemple, hi haurà espectacle de narració oral. Serà a partir de 9:00 del vespre al Parc de la Mollera. Un espectacle que porta per títol La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs.
0: No t'ho perdis.
1: I també cal parlar de l'altre claver aquest dijous, des de 10:00 del vespre, diferents propostes. 3 nits d'estiu, 3 experiències gastronòmiques i 3 concerts. Serà a la plaça Miquel Martí i Pol. Per últim, acabarem el No t'ho perdis d'avui visitant el municipi de Blanes. Tant avui com demà hi ha teatre per infants al Teatre de Blanes. Serà entre 11:15 del matí i 12:15 del migdia. Una activitat gratuïta per infants i joves d'entre 10 a 14 anys. A part, aquest dijous continuen els dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquesta setmana, a partir de 9:15 del vespre, amb l'actuació de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Això ja no hi ha qui ho pari. Hem començat el de gorra a Ràdio Palafolls aquest matí i, com sempre, també tenim de gorra express cada tarda, de dilluns a divendres, per aconseguir també bons premis. Tan senzill com respondre a la pregunta que ara mateix et formularé. Així entres dins el sorteig del premi d'aquesta tarda i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Aquesta tarda, sense contrasenyes ni res. Atenció, que avui pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Eveni Olympic Resort. Un dels premis que més ens demaneu al de gorra i que torna també aquest estiu 2026 per poder relaxar-te abans d'aquell viatge que poder fareu aquest estiu o simplement per passar un dia amb la teva parella, amb algun amic o amb algun familiar. Aquesta sessió d'espa per dues persones pot ser teva avui si jugues amb el de gorra express i contestes a una senzilla pregunta mirant-nos al Malik, parlant de Palafolls. Perquè avui volem que ens diguis com es diu el nom del festival que aquest passat divendres, dissabte i diumenge va unir gastronomia, moda i bona música, sobretot al Village del Parc de les Esplanes, però també amb d'altres activitats al centre del nostre municipi. Com es diu, doncs, el nom d'aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'estiu a Palafolls i que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana? Envia'ns la resposta i demà, com dèiem, el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. El Fem Palafolls tanca amb molt bon sabor de boca.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

El Festival Fem Palafolls ha tancat la seva 6a edició i ho ha fet amb un balanç molt positiu, tant de públic com també de restauradors, consolidant la seva exitosa barreja de música, de moda i també introduint enguany aquest nou format del vespreig el diumenge a la tarda per ajudar també a potenciar aquest espai de gastronomia del village i la seva proximitat. Tanca la 6a edició, ja es comença a preparar la 7a. Avui, de moment, però, és dilluns. Avui ja és 29 de juny.

0: Avui, entre d'altres, us explicarem que l'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb un ple absolut en les especialitats, per exemple, de piano o de guitarra, així com violí, bateria i també l'àrea de sensibilització, generant llista d'esperes massives, tot i encara es mantenen vacants, per exemple, algunes vacants per a instruments de vent o també per a la dansa. Hi haurà nou torn d'inscripcions ja de cara al setembre. L'accés principal a l'aparcament del Parc de les Rentadores, a l'Avinguda de Pau Casals, queda modificat des d'avui mateix i fins ben entrada la tardor pels treballs d'urbanització d'un nou vial, el que ha de donar servei als nous habitatges de protecció oficial, obligant els vehicles a seguir ara un itinerari provisional per la plaça, per la zona de vianants de la plaça de la Pau, mentre s'executen aquestes obres que hauran d'estar enllestides entorn als 4 mesos. I el popular concurs de gorra amb Ràdio Palafolls ha engegat avui la seva 17a temporada d'estiu per repartir prop d'un centenar de premis entre la seva audiència, en les seves dues franges d'emissió diàries, tot mantenint paral·lelament també la programació d'estiu de Ràdio Palafolls, tota l'aposta de l'emissora pels informatius locals i de proximitat. I comencem la setmana amb un cel enteranyinat per intervals de núvols alts i mitjans, però sense risc de pluja avui dilluns. El vent serà fluix de component sud-oest i la mar es mantindrà arrissada amb alguns sectors de marejol. Les temperatures mínimes no experimenten canvis destacables ni significatius i es mouen entre els 21 i els 25 graus aquest matí de dilluns. Comencem a l'espai informatiu d'aquest dilluns, avui 29 de juny. El FEM tanca la 6a edició amb un balanç positiu. El Festival FEM Palafolls va baixar ahir el taló de la seva 6a edició ja, amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida a tota la temporada d'estiu al nostre municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com també a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat especialment en la jornada de diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització ha apostat per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre interactuar, per exemple, amb l'espai destinat al village. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva d'aquest festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestocs van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i també les diferents sessions de DJ. També va estar molt concorreguda tota la zona de gastronomia del Village Palafolls. Susana Pla és regidora de Palafolls i Festes, és de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del FEM Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que hi havia preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs la gent ha gaudit i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants major que en edicions anteriors, especialment les nits de divendres i de dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que també recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant aquest festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt, molt, molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls el 2027.
0: El FEM va néixer l'any 2021 com una iniciativa per tal d'ajudar a reactivar l'economia local després de

0: el passat dia 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i d'exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental ja sense vacants. Segons el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i, de fet, ja compten amb una llista d'espera de cara al curs vinent. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització musical, adreçada especialment als més petits.
1: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places, i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
0: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats en formar-se en aquest centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per a tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se bàsicament, com escoltàvem, de classes col·lectives, continua obert a noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matrícula oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no formen la seva inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés, per exemple, en aquelles disciplines en les que ja hi ha llista d'espera.
1: A partir del mes de setembre s'obrirà un altre període de matrícula oberta, doncs per si hi hagués alguna plaça lliure que hagués quedat vacant, algú que s'hagués tirat enrere. És difícil perquè hi ha una llista d'espera, però bueno, a partir del setembre s'obre aquest nou període de matrícula oberta i durant el curs, doncs sempre si hi ha alguna baixa, doncs sempre es podria suplir.
0: Igualment, també l'escola mantindrà la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar. I molta atenció als usuaris, als que us moveu en vehicle pel centre de Palafolls, perquè durant un temps el que serà, hi ha un canvi d'accés a l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'avui dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, que és el que està situat a la plaça de la Pau, a l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització d'un nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i que també millorarà l'accés a tota la zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants de la plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i els edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també es recuperaran diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament d'aquests treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades per les noves obres d'aquest vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant almenys 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com també l'accés a aquests nous habitatges de protecció oficial i també a l'aparcament públic. L'Ajuntament ja ha enviat una carta als veïns de la zona explicant aquests canvis i també lamentant les possibles molèsties que pugui ocasionar aquestes obres. I menys molestes que les obres, segur, és la nova temporada d'estiu de Ràdio Palafolls, que ha arrencat justament avui amb una nova edició del Dagorra. El concurs ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula més de 17 anys en antena, repartirà durant els propers 2 mesos prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en 2 franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes, de moment, de 5 a 8. Quan finalitzi la temporada del programa Ona Maresma, és a dir, a partir del dia 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a emetre's de 4 a 8 del vespre. Malgrat la programació especial d'estiu, Ràdio Palafolls manté la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els bulletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que en les edicions del vespre s'emetran a partir d'avui mateix a les 8 i a les 11 del vespre. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de la xarxa socials de Ràdio Palafolls continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls i poblacions veïnes. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà

vindrà fins després de la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual. Això serà a partir del proper dia 14 de setembre. El que no falla a l'estiu és la nostra hemeroteca repassada que parlàvem tal dia com avui, 29 de juny, anys enrere. Comencem amb ara fa un any. L'Ajuntament de Malgrat presentava el projecte Enfilem el Verd, una iniciativa destinada a incrementar la presència de vegetació als carrers més estrets del municipi. La proposta convidava els veïns a instal·lar jardineres als balcons i finestres i a plantar espècies enfiladisses a les façanes, especialment en aquells espais on no és possible plantar arbres. El consistori destacava que aquesta actuació contribuiria a reduir la temperatura durant l'estiu, millorar la qualitat de l'aire, afavorir la biodiversitat i, a més, a crear entorns urbans més saludables. I ara ja fa 5 anys, el 2021, una enquesta d'opinió encarregada per l'Ajuntament de Palafolls situava l'educació i la seguretat com els serveis municipals més ben valorats per la ciutadania. L'estudi elaborat a partir de 303 entrevistes telefòniques atorgava un 7,9 en l'àmbit educatiu i un 7,2 a la policia local. Cultura, festes i parcs i jardins també obtenien una bona valoració dels palafollecs, mentre que l'assistència social era l'únic servei que suspenia, llavors amb una nota de 4,9. I ja fa 10 anys l'arribada de l'estiu venia marcada, com ara, per l'elevada preocupació pel risc d'incendis forestals després d'un hivern i una primavera especialment secs. Dos petits focs registrats dies abans a Palafolls, sense conseqüències, servien d'avís sobretot per la massa forestal. La DEFA de l'Almaresma i la Diputació reforçaven la vigilància al territori, mentre que l'Ajuntament recordava les restriccions vigents. Quedava prohibit, com ara, encendre foc en terrenys forestals i amb una franja de 500 metres al seu voltant, així com també llançar cigarretes, coets o qualsevol material que pogués provocar un incendi. Les autoritats apel·laven llavors, i també ara, al sentit comú i a la col·laboració ciutadana per prevenir nous focs. Doncs, fa 10 anys hi havia preocupació pels possibles incendis i pel risc d'incendi forestal. Doncs res, 10 anys més tard estem exactament igual.

0: Fem una llada de la previsió meteorològica avui, que la temperatura mínima a Palafolls, atenció, està només de 22 graus i mig. La mínima, això la mínima. La màxima ja s'ha enfilat a prop dels 32 en aquesta jornada d'avui dilluns. Iniciem d'aquesta manera la setmana. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passa nit les mínimes s'han mantingut francament molt altes, esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
0: Doncs continuarem amb el sol i amb la calor les properes jornades en aquesta setmana de traspàs del mes de juny cap al mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, fins demà.

0: Ara sí, recte final del nostre informatiu, al que dediquem, com sempre, repassant titulars, les informacions més destacades que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant pel FEM Palafolls, que es va tancar ahir la seva sisena edició i ho ha fet amb un balanç molt positiu de públic i de restauradors. L'Ajuntament, de fet, considera com a molt positiva aquesta sisena edició i consolida la seva exitosa barreja de moda, música, introduint també enguany el nou format del vespreig el diumenge al vespre. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb un ple absolut en les especialitats de piano, guitarra, així com també violí, bateria i sensibilització, generant llistes d'espera massives, tot i que encara es mantenen vacants, per exemple, pels instruments de vent o també per algunes de les categories de dansa. I l'accés principal a l'aparcament del parc de les Rentadores ha quedat modificat des d'aquest matí i fins ja ben entrada la tardor pels treballs d'urbanització del nou vial d'habitatges socials, obligant els vehicles a seguir un itinerari provisional per la plaça de la Pau, tan sols a uns metres de l'itinerari habitual, mentre s'executen aquestes obres que tenen previstes, tenen una extensió prevista de 4 mesos. I el popular concurs de gorra de Ràdio Palafolls ha engegat avui la seva 17a temporada d'estiu per repartir prop d'un centenar de premis entre l'audiència en les seves dues franges horàries. El de gorra marca l'inici també de la programació estival aquí a l'emissora, que mantindrà els informatius locals i els butlletins de proximitat que dona. Doncs ara sí, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat, la nostra pàgina web, amb tota la informació de la jornada o també les nostres xarxes socials. Demà hi tornem. Serà puntuals a la mateixa hora, a l'informatiu, a la 1, a les 8 i a les 11 del vespre. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats ja esgotades. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls tancarà per vacances, però ja té a punt el nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat dia 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i d'exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta d'instrumental ja sense vacants. Segons explica el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten ja, de fet, amb llista d'espera de cara al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
1: Per tant, de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve, amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places, i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
0: Tot i l'altra ocupació, aquells interessats a formar-se al centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per a tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se, com escoltàvem, classes col·lectives, continua obert a noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matrícula a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no acabin formalitzant la inscripció, tot i que es preveu difícil d'accés en les disciplines, ara com ara amb llista d'espera.
1: A partir del mes de setembre s'obrirà un altre període de matrícula oberta, doncs per si hi hagués alguna plaça lliure que hagués quedat vacant, algú que s'hagués tirat enrere. És difícil perquè hi ha una llista d'espera, però bueno, a partir del setembre s'obre aquest nou període de matrícula oberta i durant el curs, doncs sempre si hi ha alguna baixa, doncs sempre es podria suplir.
0: Així mateix, l'escola també mantindrà la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs del curs escolar que, com dèiem, començarà passant l'estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Sí.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Canvia l'accés de l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'aquest dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, des de la plaça de la Pau i l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització del nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i també millorarà l'accés en aquesta zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants d'aquesta plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i també dels edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també recuperaran a diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament dels treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades ara per les obres d'aquest nou vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant uns 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com l'accés als nous habitatges i a l'aparcament públic. L'Ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant aquests canvis i lamentant les possibles molèsties. I una nova edició del De Gorra dona el tret de sortir de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El concurs De Gorra ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula ja més de 17 temporades en antena, repartirà durant tot aquest estiu prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en dues franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes s'oferirà de 5 de la tarda a 8. Quan finalitzi la temporada de l'Ona Maresma, és a dir, a partir del 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a metres de 4 a 8. Malgrat la programació especial de l'estiu, Ràdio Palafolls mantindrà la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els butlletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que les edicions del vespre s'emetran ara a les 8 i a les 11. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de les xarxes socials de la nostra ràdio continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls durant aquests mesos d'estiu. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins passada la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual a partir del 14 de setembre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El fem Palafolls tanca amb molt bon sabor de boca.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

El festival Fem Palafolls ha tancat la seva 6a edició i ho ha fet amb un balanç molt positiu, tant de públic com també de restauradors, consolidant la seva exitosa barreja de música, de moda i també introduint enguany aquest nou format del vespreig el diumenge a la tarda per ajudar també a potenciar aquest espai de gastronomia del village i la seva proximitat. Tanca la 6a edició, ja es comença a preparar la 7a. Avui de moment, però, és dilluns. Avui ja és 29 de juny.

0: Avui, entre d'altres, us explicarem que l'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb un ple absolut en les especialitats, per exemple, de piano o de guitarra, així com violí, bateria i també l'àrea de sensibilització, generant llista d'esperes massives, tot i encara es mantenen vacants, per exemple, algunes vacants per a instruments de vent o també per a dansa. Hi haurà nou torn d'inscripcions ja de cara al setembre. L'accés principal a l'aparcament del Parc de les Rentadores, a l'Avinguda de Pau Casals, queda modificat des d'avui mateix i fins ben entrada la tardor pels treballs d'urbanització d'un nou vial, el que ha de donar servei als nous habitatges de protecció oficial, obligant els vehicles a seguir ara un itinerari provisional per la plaça, per la zona de vianants de la plaça de la Pau, mentre s'executen aquestes obres que hauran d'estar enllestides en torn als 4 mesos. I el popular concurs de gorra amb Ràdio Palafolls ha engegat avui la seva 17a temporada d'estiu per repartir prop d'un centenar de premis entre la seva audiència, les seves dues franges d'emissió diàries, tot mantenint paral·lelament també la programació d'estiu de Ràdio Palafolls, tota l'aposta de l'emissora pels informatius locals i de proximitat. I comencem la setmana amb un cel enteranyinat per intervals de núvols alts i mitjans, però sense risc de pluja avui dilluns. El vent serà fluix de component sud-oest i la mar es mantindrà arrissada amb alguns sectors de marejol. Les temperatures mínimes no experimenten canvis destacables ni significatius i es mouen entre els 21 i els 25 graus aquest matí de dilluns. Comencem a l'espai informatiu d'aquest dilluns, avui 29 de juny. El FEM tanca la 6a edició amb un balanç positiu. El Festival FEM Palafolls va baixar ahir el taló de la seva 6a edició ja, amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida a tota la temporada d'estiu al nostre municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com també a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat especialment en la jornada de diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització va apostar o ha apostat per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre interactuar, per exemple, amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva d'aquest festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestox van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i també les diferents sessions de DJ. També va estar molt concorreguda tota la zona de gastronomia del Village Palafolls. Susana Pla és regidora de Palafolls i Festes, és de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del FEM Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que hi havia preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs la gent ha gaudit i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants major que en edicions anteriors, especialment les nits de divendres i de dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que també recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant aquest festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt, molt, molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
0: El FEM va néixer l'any 2021 com una iniciativa per tal d'ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. 6 edicions després s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu aquí a Palafolls. (Fixi) L'Escola de Música i Dansa del nostre municipi encara el nou curs escolar amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha tancat ja per vacances, però ja té a punt el nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció, ho va fer el passat dia 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i d'exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental ja sense vacants. Segons el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, en David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i, de fet, ja compten amb una llista d'espera de cara al curs vinent. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització musical, adreçada especialment als més petits.
2: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, així que hi ha places i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.

0: era un altre període de matrícula oberta, doncs per si hi hagués alguna plaça lliure que hagués quedat vacant, algú que s'hagués tirat enrere. És difícil perquè hi ha una llista d'espera, però bueno, a partir del setembre s'obre aquest nou període de matrícula oberta i durant el curs, doncs sempre si hi ha alguna baixa, doncs sempre es podria suplir.
1: Igualment, també l'escola mantindrà la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar. I molta atenció als usuaris, als que us moveu en vehicle pel centre de Palafolls, perquè durant un temps el que serà hi ha un canvi d'accés a l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'avui dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, que és el que està situat a la plaça de la Pau, a l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització d'un nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i que també millorarà l'accés a tota la zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants de la plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i els edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també es recuperaran diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament d'aquests treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades per les noves obres d'aquest vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant almenys 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com també l'accés a aquests nous habitatges de protecció oficial i també a l'aparcament públic. L'Ajuntament ja ha enviat una carta als veïns de la zona explicant aquests canvis i també lamentant les possibles molèsties que pugui ocasionar aquestes obres. I menys molestes que les obres, segur, és la nova temporada d'estiu de Ràdio Palafolls que ha arrencat justament avui amb una nova edició del De Gorra. El concurs ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula més de 17 anys en antena, repartirà durant els propers dos mesos prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en dues franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes, de moment, de 5 a 8. Quan finalitzi la temporada del programa Ona Maresma, és a dir, a partir del dia 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a emetre's de 4 a 8 del vespre. Malgrat la programació especial d'estiu, Ràdio Palafolls manté la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els butlletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que en les edicions del vespre s'emetran a partir d'avui mateix a les 8 i a les 11 del vespre. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de la xarxa socials de Ràdio Palafolls continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls i poblacions veïnes. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins després de la Festa Major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual. Això serà a partir del proper dia 14 de setembre. El que no falla a l'estiu és la nostra hemeroteca repassada que parlàvem tal dia com avui, 29 de juny, anys enrere. Comencem amb ara fa un any. L'Ajuntament de Malgrat presentava el projecte Enfilem el Verd, una iniciativa destinada a incrementar la presència de vegetació als carrers més estrets del municipi. La proposta convidava els veïns a instal·lar jardineres als balcons i finestres i a plantar espècies enfiladisses a les façanes, especialment en aquells espais on no és possible plantar arbres. El consistori destacava que aquesta actuació contribuiria a reduir la temperatura durant l'estiu, millorar la qualitat de l'aire, afavorir la biodiversitat i, a més, a crear entorns urbans més saludables. I ara, ja fa 5 anys, el 2021, una enquesta d'opinió encarregada per l'Ajuntament de Palafolls situava l'educació i la seguretat com els serveis municipals més ben valorats per la ciutadania. L'estudi elaborat a partir de 303 entrevistes telefòniques atorgava un 7,9 en l'àmbit educatiu i un 7,2 a la policia local. Cultura, festes i parcs i jardins també obtenien una bona valoració dels palafollecs, mentre que l'assistència social era l'únic servei que suspenia, llavors amb una nota de 4,9. I ja fa 10 anys l'arribada de l'estiu venia marcada, com ara, per l'elevada preocupació pel risc d'incendis forestals després d'un hivern i una primavera especialment secs. Dos petits focs registrats dies abans a Palafolls, sense conseqüències, servien d'avís sobretot per la massa forestal. La DEF de la Maresma i la Diputació reforçaven la vigilància al territori, mentre que l'Ajuntament recordava les restriccions vigents. Quedava prohibit, com ara,

Ara, encendre foc en terrenys forestals i amb una franja de 500 metres al seu voltant, així com també llançar cigarretes, coets o qualsevol material que pogués provocar un incendi. Les autoritats apel·laven llavors, i també ara, al sentit comú i a la col·laboració ciutadana per prevenir nous focs. Fa 10 anys hi havia preocupació pels possibles incendis i pel risc d'incendi forestal. Doncs res, 10 anys més tard estem exactament igual.

0: Fem una llada de la previsió meteorològica avui, que la temperatura mínima per la Foix, atenció, està només de 22 graus i mig. La mínima, això, la mínima. La màxima ja s'ha enfilat a prop dels 32 en aquesta jornada d'avui dilluns. Iniciem d'aquesta manera la setmana. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passa nit les mínimes s'han mantingut francament molt altes, esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
0: Doncs continuem amb el sol i amb la calor les properes jornades en aquesta setmana de traspàs del mes de juny cap al mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, fins demà.

0: Ara sí, recte final del nostre informatiu, el que dediquem, com sempre, repassant titulars, les informacions més destacades que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant pel FEM Palafolls, que es va tancar ahir la seva 6a edició i ho ha fet amb un balanç molt positiu de públic i de restauradors. L'Ajuntament, de fet, considera com a molt positiva aquesta 6a edició i consolida la seva exitosa barreja de moda, música, introduint també enguany el nou format del vespreig el diumenge al vespre. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb un ple absolut en les especialitats de piano, guitarra, així com també violí, bateria i sensibilització, generant llistes d'espera massives, tot i que encara es mantenen vacants, per exemple, pels instruments de vent o també per algunes de les categories de dansa. I l'accés principal a l'aparcament del parc de les Rentadores ha quedat modificat des d'aquest matí i fins ja ben entrada la tardor pels treballs d'urbanització del nou vial d'habitatges socials, obligant els vehicles a seguir un itinerari provisional per la plaça de la Pau, tan sols a uns metres de l'itinerari habitual, mentre s'executen aquestes obres que tenen previstes, tenen una extensió prevista de 4 mesos. I el popular concurs de gorra de Ràdio Palafolls ha engegat avui la seva 17a temporada d'estiu per repartir prop d'un centenar de premis entre l'audiència en les seves dues franges horàries. El de gorra marca l'inici també de la programació estival aquí a l'emissora, que mantindrà els informatius locals i els butlletins de proximitat que dona. Doncs ara sí, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat, la nostra pàgina web, amb tota la informació de la jornada o també les nostres xarxes socials. Demà hi tornem. Serà puntuals a la mateixa hora, a l'informatiu, a la 1, a les 8 i a les 11 del vespre. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa i, a més, avui, l'últim programa de la temporada.
2: Acaba la temporada 10, Lluís, això ja va cap endavant, 210 programes, eh?
1: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
2: També, per fer vacances, descansar una mica.
1: Vacancetes.
2: Clar que sí, clar que sí.
1: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents, però mira, he trobat com fils conductors.
2: Molt bé, que uneixen
1: sempre,
2: tots
1: els
2: episodis.
1: Històries.
2: Molt bé.
1: Les persones i les seves històries.
2: Sí.
1: I reptes dels nostres temps. Que
2: podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una mica... Però bé, m'agrada. Sí,
1: bueno, sí, jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
2: Ja
1: fa
2: veig.
1: Temps que volia.
2: Exacte,
1: una
2: veritat,
1: cosa com
2: veritat,
1: més
2: veritat,
1: així,
2: veritat,
1: però bueno,
2: veritat.
1: Aquí estem.
2: Molt bé.
1: Deia, hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui en tornem a portar, de ballroom, que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser
2: sí,
1: un descobriment.
2: Sí, sí, per mi també.
1: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals, també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
2: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
1: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
2: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
1: A veure, què vols dir?
2: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant,
1: bueno,
2: i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant, i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
1: Haurem de fer el col·lectiu van passar muntanyes,
2: exacte,
1: vols dir?
2: Exacte, gairebé, o intentar fer-lo, que ja serà un què.
1: Vinga, hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit, i per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
2: tant.
1: A més aquesta temporada també hi ha passat.
2: Exacte, també, sí, no es volia perdre aquest darrer dia.
1: No es volia perdre aquest
2: molt
1: darrer
2: bé.
1: Dia.
2: Doncs què,
1: comencem,
2: anem per feina?
1: Va.
2: Vinga, vam.
1: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint. I ens visita de nou Pablo Westling, què tal?
3: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família,
1: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
3: Segur. Tres vegades, una per llibre.
1: Sí,
3: una
1: sí,
3: per
1: és
3: llibre,
1: veritat,
3: per
1: és veritat.
3: Moltíssimes gràcies perquè ja mira... Ja quasi trauré llibre i només per venir aquí.
2: Escolta, doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres, que tinguin salut i vida, és importantíssim, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres, i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també.
3: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen d'una forma o altra, a gent com no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai i una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
2: Sí, que sí,
3: guai,
2: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja, amb tres cosetes,
4: mòbil.
2: Sí.
4: Bueno, hem tingut molta sort.
2: És veritat.
4: Aquesta temporada vas passar pel programa Mamore.
3: Sí.
4: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
3: Doncs com a societat una mica amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes, no patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
2: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
3: Jo crec perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser que amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt greu que potser hi ha gent que em diu quedem i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra, i ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols, i jo crec que ens hauríem d'esforçar esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
4: tangible,
3: dir
4: sí,
3: tangible, tal qual és molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid, i molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al el cara a cara.
2: Total. Sí, sí.
4: Ens passa també, ens passa, sí, que ens passin coses amb la gent, no?
3: Exacte.
4: I no quedar només per posar-nos al dia del
3: Exacte.
4: Que hem fet quan no estàvem junts, no? Uh-huh. Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts, però clar,
3: sí,
4: això
3: i de
4: no
3: fet,
4: uneix.
3: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer, jo em vaig apuntar a volei platja perquè em venia de gust fer volei platja, i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius, ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa, i realment era les relacions eren, es materialitzaven, no era una relació del que tu dius, d'updating, no? I què, com estàs? A veure si... No, era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
2: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no? El fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això en un moment de la nostra vida ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
3: I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina i nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar, i aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys, tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
4: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
3: Sí?
4: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció i
3: jo,
4: sí, digues.
3: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí, a nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
2: Clar.
3: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
4: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
3: No.
4: No, eh?
3: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé per què... Jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to, de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen... Un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret, i llavors quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre ja em va espantar.
4: Yeah.
3: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris, no sé, així de primeres no sé, no la vaig veure gens clara, i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure, perquè a més el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
4: Accelerat.
3: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions, i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé, m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
4: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no?
3: Sí.
4: El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
3: sí, sí.
4: Les lletres estan separades també en tres.
3: Sí, sí.
4: Té com molts easter eggs.
3: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai, m'agrada molt, la gent sincera, que hi ha gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primer, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada li dono la volta al llibre i em miro de què va, i llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció. Al final aquesta va ser la primera, després em van fer més perquè com jo vaig demanar altres opcions van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim. I ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
3: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués una portada molt normal. Per això jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
2: Doncs Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo, i no sé si hi ha algun moment concret en què penses, aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
3: Doncs no sé per què tenia clar que volia una història o de tres. O sigui, jo volia sobretot explicar, sempre en ficció jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que dubtés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera, i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans, una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre, que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo. Oh. Llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo? I trobo que ja el títol explica molt. Un triàngulo, doncs, una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle, que en el col·lectiu sempre ha significat tant. No sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt molt adient tot. Per això m'extranyava que no s'hagués fet. I llavors jo deia, pues fem-ho.
4: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
3: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un, i no sé per què tenia jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal, però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament, i que doncs tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè clar, era la idea meva, del narrador. I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre, i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
2: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no, et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
3: Abandonar no, perquè m'estic adonant que sóc molt... I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet, perquè les altres històries doncs més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
2: molt
3: sí que
2: bé,
3: no.
2: Molt bé.
4: Bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica, i necessitava com aquesta estructura.
3: Sí, no, i a més que hi ha un punt que has d'entendre que prenguin les decisions que prenen, o sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
4: Que hi hagi un arc,
3: sí, que
4: hi hagi una
3: evolució. Que tu com a lector entenguis ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment, i que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
2: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història però des d'un angle diferent. Quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
3: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un sinó l'explicava l'altre, i em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria, però si l'explicava jo, llavors encara quedava
2: clar, una mica de misteri,
3: una mica de misteri. Llavors aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra, i sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
4: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
3: Exacte.
4: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
3: Ho
4: volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
3: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat, ja sigui jo almenys, jo sempre he viscut a Barcelona, i des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona, i d'alguna forma és la vida que m'he trobat, que jo a vegades penso potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat a vòlei uns anys abans, però al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona, un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat, i de sobte, i a vegades penso, potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat, i són les que al final he transmès. Totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona, i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, i jo crec que tot no es pot.
2: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
3: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
2: Molt bé.
3: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin si pot ser, evidentment, això el primer, I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera, i potser és això, tampoc no demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
2: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
4: Exacte.
2: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
4: Més històries, sí.
2: Que vagi molt bé.
4: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
2: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
4: Sí.
2: Si tot segueix.
4: Si tot segueix.
2: I si no segueix, seran per coses bones.
4: Sí.
2: Però ens tornarem a trobar.
4: Ens tornarem a trobar.
2: I ho deixem aquí. Ho encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
1: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
0: Vine a una nova gravació en directe del programa.
1: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
0: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
1: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
1: Però ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes que són què és la policia, quines funcions exerceix i sobretot quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
1: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus, molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique,
1: hi ha pique i és divertit de comentar. I en canvi sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé, potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, va, si escolta això el 2030 ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia, segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials, si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places. Però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca.
2: Feta la falca, jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària.

0: les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
1: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
0: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom qui més ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
0: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I d'alguna forma el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no?, els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no?, de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no?, totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no?, de poble armat, poble respectat.
1: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
3: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
1: Armes
2: si
1: o no? No?
2: Si no, el partit no té gràcia.
0: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
1: Ah.
0: Sí, de fet, la idea per parlar la idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit.

0: existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant de sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que està, bueno, en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i en canvi totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats en aquell cas.
1: I què vol dir això de que el sometent s'acaba institucionalitzant?
0: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés i, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baix medieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978, tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments. La Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc. I sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, el Berrotxa, l'any 1960, que alhora era el cap de Fetí de les Cons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma que ja...
1: Era sometent i no era de sometemps, no?
0: Exacte. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
2: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
0: Sí, perdó, perquè m'ha anat obrint com molts fronts.
2: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però és, vull dir, on vols anar a parar?
0: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. No sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem parlant avui.
1: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i no, encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
0: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A la les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: era veritat, no n'era veritat, ni una sola part. Ara poso multes i pego a la gent.
1: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
2: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sigui...
1: Potser en un programa que, futur, que ha promès en el futur en Martí, potser...
3: Sí.
1: Potser.
3: Sí,
2: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
1: Epa!
3: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
1: Perdó, perdó. Per què? Per què Pound Gang a les portes
3: de Troia? Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia
2: la, la, la policia és el nou trap.
3: Sí.
1: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
3: Per exemple. Bé,
2: doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la il·lustració.
1: És que, clar.
2: Esperem, a veure si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
3: Efectivament, tots els mals comencen amb la il·lustració, però en un inici, en aquesta primera il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
1: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
3: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè és el que ve a fer la il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I de fet crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiqué, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
2: O l'art de posar-se el xandall i suar, poliesportiu.
3: Per exemple.
1: Clar.
2: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
1: Però, uau!
3: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
1: Sí. Avui la pistola està disparant.
3: No estic sent jo, avui. Això està clar.
1: Bueno!
2: També dubtes al meu advocat.
3: I llavors, és això... Quan...
1: Sort que no és de Mesopotàmia.
3: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
1: Sí.
2: No, obri. Rescolta't el programa.
1: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
3: Ah, vale, ja ho faré.
1: Estaves dient...
3: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan, i que quan es redescobreix el terme en la il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de... les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
1: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és: la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No, per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
3: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que per tant ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
2: Bueno, gent de bé, no?
3: Eren gent de bé.
2: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
3: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
2: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
3: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les... les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. Sinó, i per tant ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
2: La policia no se nace, se hace.
1: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas, què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
3: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i sobretot a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc., etc.
2: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
3: Evidentment no, perquè és el que estem dient, la policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
1: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
3: Exacte, i precisament per això la burgesia ja ascendida al poder polític necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I per tant era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant aquest ascens, o sigui, durant el feudalisme, la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
2: Bueno, i el que fa la il·lustració, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superceria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
3: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
2: Si estigués el Sergio et diria que sí.
1: Sí.
3: Clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
1: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
3: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que... estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
2: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres, o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? És una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
1: És raro.
2: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
3: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. d'alguna forma l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc, això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només, a cos de policia.
1: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot en, amb el naixement del proletariat, etc, no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
3: Clar.
1: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no? Una miqueta, va ser molt llarg.
3: Sí, sí que és molt llarg, perquè ja és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des de el primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas y urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem el 1884 que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrareialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant... És a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
6: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: con la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, sí, sí, d'una manera descarada.
1: Perdó, però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, però, ja... però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant. Sí. Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però bàsicament el que estem dient, dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions, perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària. Però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat, i amb l'aparició del proletariat, o sigui, no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que en reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre amb aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
1: Vale. Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: però és això. El que volia dir és que... en el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Que a mi... estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això fortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent és la meva gent? Són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors, això ja no passa.
2: No. Deixeu anava la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale para ello que no municipales. Sí.
2: A mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic
1: sentint. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale vale i el que no, humanidades, el que vale vale...
2: És una venjança.
3: No, asociales.
2: Una venjança.
3: Està bé. Qui s'ofem per això, doncs... Pues...
2: Sí. Però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant, excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ets ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, i arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció, als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia, i també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres, i per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu, als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania a tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: i que les milícies armades són el germen del feixisme. O la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia o un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són les camises negres... O...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i per tant el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat, i en canvi les milícies
3: les
2: que ens agraden
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on acostuma, la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, és com l'empresa aquella de Palantir que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
3: Tampoc.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem identificar...
3: T'ha fet contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de tot.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves. I que tenies gana, i agafaves menjar.
3: Un mamut, i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social, neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític s'havien posat al costat de rebels, i aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil, o fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I per tant, esdevé necessari és això, que des d'un començament ja des d'un començament les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació, és a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que de fet això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. No sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que sobretot és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre, monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que
1: tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
3: I hem de dir que sempre saluden. Són molt educats. Sempre
1: saluden. Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.